Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
4: ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la sudan.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
2: Estàs escoltant?

0: De qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
8: Elegir no te cuesta más.
9: Funky Radio Show.
10: Consulte la programación.
11: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

bany i fins les 9 un cavall, els amics i pomada, via perimetral per al taxi de tornada. Això és la guerra amb els aglans, que miris cap on miris... Ja...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new sort of it. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltàvem aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón a Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada. D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
6: Han estat entre els 15 i els 20.
5: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
6: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Ai, ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs?
2: Pues
0: benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants,
0: porta...
1: que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Ja se'm esparellem.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: No m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem. Quan...
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... Ei, punt, el tenim
1: Master.
0: A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més
1: de preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una
1: teníem
2: cosa...
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No
1: et
0: va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Va presentar conjuntament els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és complicat.
2: És complicat, és complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Encara, és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional, gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb
1: ell. Encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Doncs és la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és el
1: Frank Dubé. La seva dona.
2: Ah, no la conec amb ella.
1: Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, no és mal, hi ha dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: Aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo el conec de fa molt de temps.
1: Molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt, molt.
0: Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica
2: escolta.
1: Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No ens oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: No, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: digues. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. Mm. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. Mm. I llavors em va fer tanta ràbia, perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? Mm. No és normal. I vaig dir, vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80. Clar. Al 90, perdó. I, bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: Mira, per ràbia. Exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar
1: perquè
0: aquesta cançó,
1: és que la fan
0: eh?
1: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe... I amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
2: Sí. Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'assumpte.
1: Si poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir,

0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente, o sigui que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials, i el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal, i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el cocompositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre. I
0: vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat.
0: Mm.
1: I a vegades quan ets tu la part... O sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós, i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava...

0: amb un músic molt important, que no diré el nom, però sí, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Mm. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
1: Ja no es sentia...
0: Ja no sentia res.
1: Còmode.
0: Ja no sentia amor.
2: És que la vida és il·lusió.
0: Ja està.
2: La vida és il·lusió. Mm. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90. Mm.
1: En vida. Sí, sí.
0: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
2: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
0: És una expressió fantàstica.
2: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent.
0: No, per favor.
2: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
1: Escolta'm, i tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels... meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
2: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
1: Una mica de tot, no?
2: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Mm. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota... que ets un imitador.
1: Exacte.
0: I no ho ets.
1: Exacte, i no
0: ets.
1: Ets
0: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que són una cosa.
2: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
0: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit que tu... És que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius... A mi em surt i ningú ho diu.
2: Agafes coses de tots, clar, i acabes conformant un matís que és només teu.
0: Una manera que t'agrada, no?
2: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
0: I a més, pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar. No imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
1: ànima.
0: La seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
1: Exacte. Aquí està.
0: I tant.
1: Aquí està.
2: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. Mm. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
0: Clar.
2: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no. I és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
0: Sí.
1: Que surt sense adonar-te'n.
0: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
1: Aquí està.
0: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural. Sí, i surt bé.
2: Però
0: i surt
2: això
0: la
2: és dificilíssim,
0: veu.
2: Eh? És dificilíssim. Ja,
1: no és fàcil. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
2: El
0: que
2: plaer.
0: Que curt, no? Nosaltres.
1: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més tema. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
0: Jo, en quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
1: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
0: Vale, ara, però ara no?
1: Ara hem de fer la teva secció, no?
0: Vale, vale.
1: De la tele.
0: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
1: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
0: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
1: Fins aviat.
0: I canta molt bé.
1: I canta molt bé.
2: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el Sindicat de Llogateres, han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i Via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya, amb valors que no passen dels 4 a 5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5 a 10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10 a 15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols als prims que ens deixaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendiran a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures del migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
1: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar, amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Està bé, eh? Aquests grups que, ostres, que arrelen, que fan festa, que ens agraden i que, doncs, que celebrin molts anys, perquè ho fan molt bé, i que, a més, publiquin un disc.
4: Sí, sí, perquè estem molt acostumats a anar mirant enrere, però que puguin seguir endavant i tenir futur.
3: I aquests miren endavant, eh? Ja veuràs, perquè avui tenim els de la coixinera, tenim els de la coixinera. Ep, comença el... Mira, s'ha encès el llum vermell, som-hi.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat aquest divendres 9 d'octubre de 2026, diada de Sant Dionís. I atenció, perquè aquest és el programa número 866 de la nostra etapa digital i el 2655 de tota la nostra història.
3: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem el cap de setmana ple de festa arreu del país. Atenció, perquè estan de festa major els Gimenells, Anglès, Callús, Cerc, Les Preses i també els barris de Sarrià i de les Corts de Barcelona.
4: I pel que fa al programa d'avui, ve ben carregat de música, de castells, de dites, de remeis tradicionals, d'història musical del país i també de jocs de tota la vida. El tema central del programa el centrarem en els 25 anys de la coixinera i el seu darrer treball, que s'anomena Quanta Ballera.
3: Tenim així 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
4: Ara sí, comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram i accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també ben especial als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis sempre savis de Fra Valentí Serra de Manresa, la memòria musical de Josep Maria Adell i els jocs de la companyia de jocs L'Anònima. I per començar, obrim el nostre esplai de reportatge per conèixer ben de prop l'activitat del grup La Coixinera, que enguany han celebrat 25 anys i han presentat disc.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: Hi ha grups que formen part de la banda sonora de tota una generació. Formacions que, més enllà dels discos i dels escenaris, han contribuït a mantenir viu el vincle entre la música, el ball i la cultura popular. És el cas de La Coixinera, un grup nascut a Mataró l'any 2001, que aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria. Un quart de segle portant la música d'arrel a places, carrers i escenaris, i fent del ball i de la festa un espai de trobada. Durant aquests anys, La Coixinera ha anat construint un repertori propi a partir de la música tradicional catalana. Combinen melodies populars amb noves composicions i incorporant-hi una mirada contemporània. I per celebrar aquests 25 anys, el grup ha volgut fer-ho música nova. Quanta Ballera és el seu nou disc, un treball format per 14 temes que recuperen melodies del repertori tradicional i les combinen amb composicions pròpies. És un disc que, com el seu nom indica, reivindica les ganes de ballar, de fer festa i de continuar compartint música. Hem volgut conèixer millor aquest nou projecte i aprofitar l'aniversari per fer una mirada a aquests 25 anys de trajectòries. Per això hem parlat amb Dani Álvarez, un dels integrants de La Coixinera, que ens explica com ha evolucionat el grup, com ha nascut Quanta Ballera i què significa continuar apostant per la música d'arrel després de tot aquest temps. La Coixinera va començar el seu camí l'any 2001 i 25 anys després continua damunt dels escenaris.
1: La Coixinera, al llarg d'aquests 25 anys, podríem dir que amb la seva essència continua sent el que pretenia. Nosaltres veníem originalment dels Ministrils de la Palla, que és una formació que va estar viva entre el 94 i el 2001, que es va dissoldre i va néixer La Coixinera. I el que allà era potser més tradicional, clàssic, i el que preteníem era fusionar la guitarra elèctrica, la bateria, una bateria contundent, i el baix elèctric amb els instruments tradicionals, amb la gralla, la viola de roda, el sac de gemecs, la tarota, el flabiol i l'acordió. I això és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys. Val? El que sí que teníem molt clar és que volíem fer una proposta de sarau, una proposta activa, provocadora, fresca i actual, i això penso que és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys. És veritat que en 25 anys doncs, hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi perquè com a grup ens hem fet grans, hem posat pes, i no només físic, sinó que també hem posat pes en el contingut, en el llenguatge. És més madur, és més treballat que no pas als inicis.

0: Arribar als 25 anys és una fita important per a qualsevol formació musical. I en lloc de mirar enrere amb un disc recopilatori, la Coixinera ha decidit celebrar l'aniversari amb un treball nou, que porta per títol Quanta Ballera.
1: Per què vam decidir, doncs, de fer un disc nou i no fer un recopilatori per celebrar aquests 25 anys? Doncs perquè ens cremava tot un seguit de material que havia aparegut a la comarca al llarg dels darrers 10-12 anys. Veníem del Tenim i Tindrem el 2001, que era un disc que volia donar resposta a tot el postprocés, no? Teníem ganes de dir coses, no ens volíem quedar tal com havia anat tot plegat, no? I vam fer aquell disc, que és un disc més semblant al disc de Titani, per tant, que era un disc, doncs, més contundent, més no tant de ball, no tant de sarau. I tots aquests anys, des de l'inici del procés que havíem fet el disc de les Santes, una versió de les Santes de la Festa Major de Mataró, fins al Tenim i Tindrem, d'on havien aparegut molts materials. I teníem ganes de posar-los, de tornar a fer un disc de ball d'arrel amb els... reivindicant el que serien els estils propis, els propis, diguéssim, català. Una cosa molt xula del disc és el text d'en Josep Vicent Fratxina, no?, que diu catalanovellans. Doncs aquest catalanovellans volia dir posar de manifest aquests gèneres de ball, però també aquests gèneres musicals. I en tenia moltes ganes. No ens podíem quedar aquests materials sense passar-los pels sales de la Coixinera, i per això hem fet aquest disc. Aquest disc, que no és un disc recopilatori, sinó és un disc que... esperem que tingui un recorregut i un disc de futur.
0: El nou disc parteix en bona part de la música d'arrel i de melodies recuperades de diferents fonts del patrimoni musical popular català. Però aquestes melodies no es reprodueixen simplement tal com han arribat fins avui, sinó que passen pel filtre i la manera de fer de la Coixinera.
1: Quan tenim una peça que, a més, respon a un gènere de ball, el primer que ens posem al cap és que això s'ha de poder ballar, que ha de tenir un tempo, tot i que els tempos, jo penso que no són els tempos de la vida quotidiana dels anys 80-90, no són els mateixos del 2026, segurament són tempos més alegres, més lleugerets. Teníem ganes d'això, de poder fer un disc nou. Llavors, les ganes, sobretot, era de fer un disc de ball, i, per tant, això és el que predomina. Això per una banda. Per altra banda, les estructures. Tant les estructures de ball com les estructures musicals. Volem ser respectuosos, també amb els tempos, però amb una visió actual, una visió de 2026, i, evidentment, doncs, a partir d'aquí, la resta és bastant fàcil. És veure, imaginar aquella melodia, que són melodies molt potents, les que hem trobat, o les que hem fet de composició pròpia. Doncs són melodies que ens agraden i que estiguin al servei d'això que diem.
0: Una de les característiques de la Coixinera és precisament aquesta capacitat de fer dialogar la tradició amb sonoritats contemporànies. Al disc hi trobem gèneres i formes de la música popular catalana, però també composicions pròpies i una manera d'entendre la música molt vinculada a la festa i al ball.
1: Jo penso que la música d'arrel, o nosaltres com a Coixinera pensem que la música d'arrel ha de respondre a una sonoritat, ha de respondre a uns tempos, ha de respondre a un equilibri entre la tradició, però també entre la modernó. I per tant, jo crec que és important que evolucioni, que és important que cada artista, cada grup, cada músic li doni la seva visió actual. Uns més des de l'arrel, l'altre és com nosaltres ho fusionem més amb el rock, però... vull dir, el fet de que continuï l'arrel siguem viva és si és útil, si la necessitem, si té sentit, i no tenir-la com una cosa de museu. I no estem dient res nou, res més que sigui compartit amb molts dels grups i d'artistes del país i del món, cadascú des de la seva visió, cadascú des del seu llenguatge i cadascú des de la seva manera de fer música.
0: I tot plegat ens porta el mateix títol del disc, Quanta Ballera. Dues paraules que resumeixen molt bé l'esperit de la Coixinera i aquesta voluntat de reivindicar el ball com una experiència col·lectiva. Perquè al final, darrere de la música d'arrel, també hi ha la plaça, la festa i les ganes de compartir.
1: Bé, doncs, després de 25 anys, és evident que hem posat un títol suggerent, no? Perquè Quanta Ballera és Quanta Ballera portem al darrere de les esquenes al llarg d'aquests anys, no? Però Quanta Ballera encara ens queda per fer, no? arreu del país, quan dic país pensant en països catalans, últimament ens costa molt anar cap al País Valencià o cap a les Illes o cap a la Catalunya Nord, però pensem en clau de països catalans, els gèneres, intentem que siguin gèneres que siguin compartits i res, jo penso que ara mateix el que esperem és poder treure'n suc d'aquest disc. Hem fet uns quants concerts, més que altres anys, al llarg d'aquesta temporada, i també ens estan sortint algunes col·laboracions arrel de que estem vius i estem en bona salut després de 25 anys i amb propostes pensem que engrescadores i que agraden, i això doncs, bueno, ens agrada pensar que aquest Quanta Ballera doncs, tindrà un parell ben bé d'anys de recorregut, tot i que ja estem amb altres materials que no vam poder gravar, que no vam acabar de treballar i que els hi tenim moltes ganes. Per tant, si el grup es manté amb la il·lusió que estem ara, doncs potser en poc temps tindrem un nou disc de la Coixinera. Esperem. Salut, música i molta arrel.
0: Moltes gràcies, Dani Álvarez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: I escoltem el primer tema musical del programa, A la Torre Xica. I com no podia ser d'una altra manera, del grup La Coixinera, que l'han enregistrat en el seu treball Quanta Ballera i que anirem descobrint al llarg del programa. No el tema, el tema el descobrirem ara, però el disc el descobrirem al llarg del programa. Ara, A la Torre Xica.

0: Hem escoltat el grup La Coixinera interpretant el tema A la Torre Xica. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta totes les novetats de les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Campdevànol el Certamen Nacional de Pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Un cap de setmana en què aquesta tradició serà la protagonista, però que ho fa arrelant-se al municipi que els acull, amb propostes per tot el públic i ganes de fer xarxa. Pot aspirar al títol d'hereu i pubilla de Catalunya qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, del seu barri o d'una associació. Durant un any representen tots els seus companys membres del pubillatge arreu del país i són la veu de la tradició. Durant dissabte, els candidats s'examinaran per demostrar el seu coneixement sobre el nostre territori i també les seves aptituds orals i escrites. Un cop finalitzat, a ells i a la resta dels assistents els espera el patrimoni de Campdevànol, cita imprescindible del certamen, com explica Arnau Actar, president del Foment del Pubillatge Català.
4: A part del certamen pubillatge, doncs és també una representació de tot el que són les tradicions locals i del que pugui portar el poble, ja que al final també és una exposició a més de 1.500 persones de lo que és el municipi.
3: Convé, doncs, no perdre's aquesta cita amb la tradició catalana. Després de més de 30 anys i 130 números de butlletí, l'Associació Catalana de Puntaires inicia un nou projecte editorial, FIL. Una publicació que busca explicar la punta des del patrimoni, la creativitat, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, la revista neix amb la clara intenció d'ampliar la mirada sobre la punta, explicar què hi ha darrere de cada peça, la creativitat, el coneixement o les comunitats que la mantenen viva i per què tot això és rellevant. La nova publicació, que manté la periodicitat quadrimestral, incorpora entrevistes i noves seccions, com l'apartat Món, on es difondran tècniques i arts de puntes d'altres territoris, o geometria i estructura, amb continguts tècnics, patrons i recursos per aprofundir en la pràctica puntaire, i, a més, territori i comunitat, on es recullen les activitats de l'associació i de les entitats. Segons l'associació, la revista no significa només un canvi de disseny i format respecte al butlletí, sinó que és un nou projecte que vol servir per projectar la punta com a patrimoni viu. FIL, doncs, s'adreça a les puntaires i a la comunitat vinculada a aquesta pràctica, però també a professionals del patrimoni, museus, institucions culturals i públic interessat en l'artesania, la moda i la cultura popular contemporània.
5: Moltes gràcies, Emma, per acostar-nos l'actualitat de l'associacionisme cultural. T'esperem la setmana vinent.
0: I del món casteller volem saber com estan les places. Ho descobrirem ara mateix amb el baròmetre casteller, amb en Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Trenta-una novetats estrella a Tarragona.
6: Hola, companys, repassem les novetats d'aquesta setmana al baròmetre casteller. Els castellers de Vilafranca han excel·lit guanyant amb autoritat el concurs gràcies al primer 9 de 9 descarregat de la història. Aquesta és la gran novetat de la jornada. A més, la colla Vella Valls ha tornat a coronar el 3 de 9 sense folre, el segon de la colla i tercer de l'era moderna. La jove de Tarragona ha coronat el primer intent el 4 de 10, mentre que les joves de Valls ha carregat el segon 3 de 10 d'oci historial. Els castellers de la Vila de Gràcia han recuperat els 9 pisos amb un 3 de 9, mentre que els capgrossos de Mataró han pogut finalitzar el 3 de 9 i els moixenguers d'Igualada han coronat el seu primer 3 de 9 de l'any. Per la seva banda, els xiquets de Reus han completat per primer cop el 4 de 9, els castellers de Barcelona l'han estrenat i els marrecs de Salt l'han fet per primer cop. Els nens del Vendrell han tret el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre que els xiquets del Serrallo han descarregat per primera vegada el 2 de 8. Per la seva banda, els segals d'Osona han aconseguit completar el 2 de 8 i els bordegassos de Vilanova l'han coronat. D'altra banda, els castellers de Sant Cugat han recuperat el 7 de 8. La colla jove de Barcelona ha estrenat el 3 de 8 i els castellers de Castelldefels han coronat per primer cop el 3 de 8. En el camp internacional, els xiquets de Copenhagen han fet el salt amb el 4 de 7. La colla danesa, a més, també ha presentat el 2 de 6. Els castellers d'Andorra han fet per primer cop el 3 de 7 i el 9 de 6. La colla castellera de Madrid ha fet per primer cop el 3 de 6 per sota i ha presentat el 4 de 6 amb l'agulla. Els castellers de París han recuperat el 2 de 6 i han tret el 5 de 6. I, per últim, els castellers de l'Oprado, els xilens, han presentat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers of London, d'Anglaterra, han estrenat el seu caseller en 3 castells de 6 i són la colla 99 en accedir al baròmetre 2026, xifra rècord en una mateixa temporada. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobeu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
5: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
7: Festa, festa!
5: I ara continuem amb més ritme de la mà de la coixinera, que ens presenten el tema, ara sí, Quanta ballera, que és el tema que dona nom al seu darrer treball.

0: Magnífics, la coixinera, hem escoltat aquest tema, Quanta ballera, que dona nom al seu últim disc.
1: Les dites, les sentències, els refranys s'obren pas al Festa Festa amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Avui ens parla d'un refrany ben conegut. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
2: Festa Festa.
3: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
4: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Qui no vulgui raons, que no en cerqui. Si no vols problemes, no t'hi emboliquis. Aquesta dita popular ens recomana no anar a cercar raons ni problemes si no en volem sortir escaldats. I aquesta, que sembla una recomanació tan assenyada, fa justícia a aquest refrany català i el catapulta al punt més alt del podi de la popularitat segons l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Seny o rauxa? Seny, si podem decidir que un refrany amb aquest ensenyament és el que més ens identifica, encara que ara mateix les eres de les masies ja no tenen aquella activitat trepidant que hi havia durant la sega, per separar el gra de la palla.
0: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I ja ho sabeu, si us fiqueu en segons quines coses, assumiu-ne les conseqüències.
5: Festa, festa!
1: Seguim endavant i ho fem amb una nova entrega musical de La Coixinera, la sardana curta d'en Borina.

0: Un luxe gaudir de la sardana curta d'Amborina interpretada per la Coixinera.
1: I arriba el moment de cuidar de la nostra salut amb la saviesa de la terra. Rebem a Fra Valentí Serra de Manresa i els remeis de l'ermità, que avui ens ensenya a preparar un remei de timó i nous de xipre amb mel, ideal per combatre els refredats.
2: Festa, festa.
3: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
4: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us vull donar un remei molt bo als refredats. Us parlaré del timó i de les nous de xipre amb mel. En els nostres dies, una alimentació poc equilibrada pot provocar una major propensió a patir grips i refredats. D'aquí la necessitat d'incloure complements vitamínics i remineralitzadors, així com també ingerir extractes d'aquelles plantes que en la tradició remeiera del nostre poble han demostrat la seva eficàcia davant les malalties que afecten més a la vida quotidiana. Per exemple, els nostres antics ja assenyalaren que el fruit del xiprer fa una pinya de la mida d'una nou, molt aromàtica i molt medicinal. Així, doncs, de l'extracte de la pinya o nou de xiprer, hi trobem un dels principals estimulants per a les defenses naturals de l'organisme i és especialment indicat per la prevenció i tractament de la grip i tota mena de refredats. En temps d'hivern, el mal de coll és una de les afeccions més comunes i, junt amb les molèsties que causa, especialment les dificultats per empassar, també pot produir febre i malestar general a l'organisme. La majoria de les afeccions a la gola solen estar vinculades als refredats i per superar-les cal prendre timó amb nous de xipre i mel i, sobretot, enriquir la dieta quotidiana amb brous calents, crema de verdures, especialment d'api. Us saludo, com sempre, amb pau i bé, us desitjo bons ànims i bona salut.
0: Prendre nota d'aquest remei ens anirà bé. Moltes gràcies, Fra Valentí.
1: Aquesta setmana alterem una mica els continguts i l'estructura del programa per inquibir-hi un fet que va succeir el 3 d'octubre, aquest dissabte, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, al carrer Montseny concretament, on s'hi va descobrir una placa que acreditava que allí, en un dels edificis del carrer Montseny, hi havia viscut una pila d'anys, molts anys, en Jordi Fàbregas. En Jordi Fàbregas era sallantí, però molta part de la seva vida el va passar al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Montseny, molt a prop del Tradicionarius, del Centre Artesà Tradicionarius. Allí s'hi va aplegar, doncs, gent, amics, coneguts, veïns, gent que l'estimava, curiosos, i hi van haver-hi els parlaments de torn que toquen en aquestes ocasions. De tots, nosaltres, al Festa Festa, que també hi érem, hem volgut recollir especialment els de la Lola Capdevila, la dona de Jordi Fàbregas, i potser de tots, la persona que més el coneixia i que pot parlar-ne amb més propietat. I d'ella hem recollit aquests talls.
5: Dèiem que vam arribar de Sallent, tots dos, als anys 70. Em va deixar clar que la seva dèria seria la música. I jo li vaig deixar clar que la meva dèria era fer família amb ell. I tots dos vam dir que sí, i això és el que vam fer. Les dèries són importants. Ens vam comprometre amb molts projectes, vam viure els anys 70 en 5 districtes diferents, fins que de cop i volta vam veure que tots els amics eren de Gràcia, que Gràcia era com el Sallent, amb carrers estrets, aixeres estretes, amb gossos, amb gats. I ens vam centrar a buscar una casa aquí, en el barri. Ja hi teníem amics, Eduard, vam fer molts més en poc temps, i ell va seguir la seva dèria i jo amb la meva. Ens vam entendre sempre, menys quan discutíem, esclar. El Jordi era la persona més despistada del món. En el seu cap sempre hi havia la música. Podia muntar, per exemple, un sopar amb amics, que jo no coneixia, un dia que ell tenia bolo,

i se't presentaven a casa amb pastissos i cava. I jo els hi deia, em sembla que us heu equivocat. No, no, venim aquí. Ah, doncs el Joli no hi és, jo no els conec. Bueno, doncs queda't el cava i els pastissos, jo què vols que faci. Això era normal. O sopar dues vegades, perquè ja havíem sopat i trucaven a la porta i venien a sopar uns amics. Lola, és que hem de fer veure que no hem sopat, que és molt important. Sempre ens vam fer al costat, vam ser feliços. Ell, per adormir els seus fills, tocava la guitarra, jo els explicava un conte, i també vam fer molta música plegats. El Pol i jo al piano a quatre mans, en Boi al baix elèctric i el Jordi a la guitarra. Em quedo amb aquesta persona amorosa, tendra i despistada. Ah, m'he descuidat una cosa important, mireu si era despistat. Un dia es va descuidar el Pol, el nostre fill petit al forn de la plaça del Sol. Va anar a buscar el pa, tenia el Pol 13 mesos, ja sabia caminar, es va escórrer del cotxet, li van donar un costonet i el Jordi va agafar el pa, la bossa de pa, de roba, la va posar en el cotxet i va venir cap a casa. Fins que la senyora del forn li diu: «Ei, Jordi, que t'escuides el Pol». Quan va arribar a casa, el Pol em va explicar l'anècdota. El Jordi, evidentment, no. Abans Jordi composava a les nits, moltes nits, i vam veure créixer els nostres fills, fins al dia tràgic que vam perdre físicament, perquè un fill no es perd mai, el nostre boi. El Jordi, a títol individual i en vida, va poder gaudir de molts reconeixements. Premi Nacional de Música, que per cert, li van donar el Premi Nacional de Música a Palau de la Generalitat, a títol personal, i se'l va descuidar dins del taxi quan va arribar aquí. Bé, segueixo. Premi Nacional de Música, el Joan Amades, Medalla d'Honor de la Ciutat, i abans de morir, la Creu de Sant Jordi, entre altres, també de col·lectius. No li donava gaire importància, si se'ls deixava el taxi, imagineu-vos. Se'l podria recordar molts llocs, però crec que és aquí, a casa, on ell li agradaria ser recordat. Perquè la llar és, entre altres coses, el lloc on sempre pots tornar. I ara, per acabar, estic molt contenta, perquè els carrers, per mi, són aquest arxiu històric de vida obert a tothom. I que, bé, estic molt contenta i molt emocionada. I vosaltres, gràcies per ser aquí. Que... I a més, perquè no plou.

0: patent.
1: I seguint l'estructura del programa, avui toquen les cançons que tornen amb en Josep Maria Dell. Però hem alterat també l'ordre de les que tocaven, perquè dintre de tot el material de les cançons que tornen teníem un Cançons que tornen dedicat precisament a en Jordi Fàbregas. I és el que escoltarem ara mateix, les cançons que tornen amb Josep Maria Dell.
2: Festa, festa.
3: Cançons que tornen.
2: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
4: Càpsula número 50. Jordi Fàbregas. Som a l'any 1968, d'on torna la cançó d'avui. Sempre recordarem Jordi Fàbregas pel seu gran projecte, la creació del Tradicionarius amb Jaume Arnella l'any 1988. Però hem de recordar també que ja el 1972 funda el grup Coses per investigar i modernitzar la música popular i tradicional a la manera del segle XX, actualitzant sons i harmonies. Després ve l'Harmònica Brava amb Xavier Batllés, la Murga amb la que crea el concepte ball folk, poc usat fins aquell moment. La Murga dona pas a Primera Nota, amb qui posa en marxa el Tradicionarius, i a finals dels 90, sense deixar la direcció del festival, Jordi Fàbregas munta el Pont d'Arcalís amb Artur Blasco. També el recordem dirigint els Ministrils del Camí Ral, responsables de les músiques de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Però avui, com sempre, furguem en les arrels, perquè Jordi Fàbregas, generador de tots aquests projectes, formacions, festivals i esdeveniments relacionats amb la música tradicional, també té un passat com a cantautor. Els seus inicis estan vinculats a la veu i la guitarra. Per tradició familiar, Jordi Fàbregas viu des de nen immers en el món de la música i la poesia.
5: Jo vinc de Sallent del Bages. A casa meva, per qüestió familiar, també el meu pare, escriptor, poeta, cantàvem tots en el, tant a l'escolania com a la capella que hi havia en el poble. Anàvem als aplecs que es feien regularment a la població. Aplecs, no és que s'haguessin recuperat uns aplecs, sinó que s'estaven fent. I en aquests aplecs, a part de menjar el pa amb tomàquet o l'arròs de torn, diguéssim, es cantaven cançons. Per mi és una situació lògica del cant tradicional, de les cançons més conegudes tradicionals del país, que l'he portat sempre. Això, quan vaig començar a cantar, i en el cas de la cançó francesa o dels cantautors d'aquí, sí que em vaig, diguem-ne, repenjar una mica amb el fet de que el pare era poeta, m'adaptava les cançons del Brel al català, les traduïa o adaptava més aviat, diguéssim. Però en l'intent de fer una construcció musical de cançó, diguéssim, d'una estructura de cançó tradicional, sempre l'he tingut.
4: Actiu fins al dia de la seva mort, el 2021, 10 mesos després d'haver deixat la direcció del Tradicionarius. Dit tot això, avui torna al Festa Festa una cançó dels inicis de Jordi Fàbregas, com fem sempre en aquestes càpsules històriques. Anem a escoltar-ne una del disc primer, com a cantautor, publicada pel segell Adixa el 1968. És una recreació catalanitzada de l'Amsterdam, de Jacques Brel, en la veu de Jordi Fàbregas.

Amsterdam hi ha molts homes cantant les balades d'un lloc pels racons d'Amsterdam. Vora el port d'Amsterdam corren llops assetjant oriflames de llums.

set sense fons volen veure's la nit. És el port d'Amsterdam, tot ple d'homes eixits de l'espessa calor de l'immens oceà. És el port d'Amsterdam, té aventures si crit, si mastega marisc, si peu rom mantillà, i aquest blanc d'unes dents fet esquer radiant que s'endú la claror.

0: Amsterdam, una cançó de Jacques Brel, revisitada en català per Jordi Fàbregas, extreta del seu disc primer, dels seus inicis com a cantautor l'any 1968, abans d'embrancar-se en tots els projectes relacionats amb la música folk i popular que van marcar tota la seva trajectòria professional, per la qual ha estat mereixedor de molts guardons, el darrer dels quals la Creu de Sant Jordi el 2020, l'any de la seva forçada jubilació, que culmina 10 mesos després amb la seva mort el 21 de gener del 2021. Amsterdam, amb Jordi Fàbregas, és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
1: Gràcies per viatjar en el temps amb nosaltres, Josep Maria, i per tancar el bloc de les seccions. Connectem amb la companyia de jocs, l'Anònima, a l'espai Va de Jocs, que avui ens parlen de la cucanya.
2: Festa Festa.
3: Va de Joc.
2: Un espai de la companyia de jocs, l'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc, cucanya. A on? Barcelona, Cadaqués, Pollença, Mata de Pera. Quan? Per festes majors.
6: La cucanya és un objecte de joc i a la vegada dona nom a tot un seguit de jocs que es fan a les places per festa major. També es poden anomenar jocs de sortija, però d'això ja en parlarem. Centrant-nos en la cucanya. Una cucanya és un pal plantat a terra d'una certa alçada, però que pot anar entre els 5 i els 25 metres, i que al capdamunt s'hi penja una recompensa que obtindrà qui arribi al damunt. De cucanyes n'hi ha de dos tipus: verticals, les més generalitzades, i les horitzontals, en llocs de mar o de rius, amb una certa fondària. Amb una excepció que explicaré més endavant, la cucanya de la Plaça Nova, singular en molts aspectes. Abans, a les cucanyes, s'enfilaven joves que volien mostrar la seva destresa o guanyar un suculent premi. Cada cop més a les cucanyes, tret de les realment altes, s'enfila canalla més menuda que sovint ho han de fer amb l'ajuda d'un adult que l'empeny des de baix. Aquest fenomen de jocs de festa, que abans hi jugaven joves i ara ho fan infants, es diu infantilització i passa a tot arreu. Per afegir més dificultat a la cucanya, aquesta es pot ensabonar. Comentaré dos casos singulars de cucanyes, la de la Plaça Nova de Barcelona i la de Sant Antoni a Pollença. A la Plaça Nova de Barcelona, i des del 1589, ininterrompudament, per les festes de Sant Roc, el 16 d'agost, apareix una cucanya horitzontal, que consisteix en un tronc que gira sobre el seu propi eix i que els participants han de creuar sense caure. Ara hi ha un cucanyaire que vetlla perquè el jugador no caigui a terra i, a més, hi ha matalassos que esmorteixen la caiguda. Però abans, si et desequilibraves, anaves al dur terra. S'entén perquè era un joc de valents, oi? Al voltant de la cucanya s'hi practiquen d'altres jocs, com les curses de sacs. Una experiència magnífica, alhora que poc coneguda pels barcelonins que aquests dies fugen de la ciutat. Les altres cucanyes singulars, pel tot el que les envolta, són les cucanyes que es fan a Pollença i al port de Pollença, per Sant Antoni, el 17 de gener. La festa comença quan la gent, força dies abans, van a la muntanya i tallen un arbre força alt, d'entre 20 i 25 metres. El mateix dia de Sant Antoni, la gent del poble va buscar el pi i el baixa, o per camins, a Pollença, o per mar, el del port de Pollença. El pi entra al poble amb tota la solemnitat i dificultat, arrossegat per la gent fins que arriba a la plaça. Això ja suposa tot un espectacle. Un cop arriba a la plaça, el pi es planta en un forat i es fixa convenientment per a que no caigui. Aleshores, comença l'altra part de la festa, l'enfilada. Sense cap mena d'ordre ni control, s'inicia una lluita per veure qui aconsegueix enfilar-s'hi al pi, que prèviament han ensabonat. Aquesta lluita pot durar fins a una hora, i les garrotades, estrebades i cops són més que habituals. Un cop fet aquest desgast, sempre apareix algú que, amb força destresa i aprofitant el cansament dels altres, s'enfila fins al capdamunt.
5: Quin és el premi?
6: De premis n'hi ha de tota mena. Un pollastre, un pernil o simplement tocar uns picarols. A Pollença, El premi és una bossa de confeti, un gall i el prestigi d'assolir la fita.
7: Moltes gràcies als companys de la companyia de jocs L'Anònima per acostar-nos a aquests jocs que mai passen i que sempre són presents. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 866 arriba al seu final.
0: Festa Festa.

0: Volem agrair a tots els que col·laboren, col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, fra Valentí Serra de Manresa, la companyia de Jocs L'Anònima. Gràcies per fer possible una edició més.
1: I per descomptat, agrair l'equip que fa girar els engranatges del Festa Festa setmana rere setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I ara, abans de marxar, preneu nota d'aquesta recomanació a l'agenda. El proper dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona tindrà lloc el concert Sardanes Centenàries del cicle de Cobla Barcelona a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un concert imprescindible.
1: I ara ens n'anem, però com és de costum, ho fem amb la millor música. Us deixem amb una sardana més que centenària. Us parlem de la sardana El Tren, de Josep Serra Bonal, estrenada el 1896, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi León.
0: La setmana que ve hi tornarem amb més festa i més cultura popular. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Estàs escoltant?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar, es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles en les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també ha acabat xocant, també per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt en mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Bon dia, sardanistes. Una setmana més, tornem a ser aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. Ha arribat l'hora de fer embrullana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes i benvinguts a Fem Rotllana, el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també al portal web premiamedia.cat. A Fem Rotllana anem construint aquest camí sardanista on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. Un camí que ve marcat per tres paraules tradicionals, que ja sabeu. Són mercat, sardanes i arròs. I qui no sabem si ha anat al mercat avui abans d'arribar és el company Carles Soler, que, com sempre, està atent als comandaments tècnics i el saludem i li agraïm. Bon dia, Carles. I avui, aquí a l'estudi, una servidora de vostès, Maite Llatjà. Al company Joan li han donat una festa per motius familiars. Allò que a les empreses en diuen assumptes personals. Engeguem ara mateix el programa número 847 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon al dijous 8 d'octubre, o bé repetit, ja seríem a dissabte d'octubre. I aquesta temporada portem un trosset d'una sardana que anirem escoltant durant el programa, i es tracta de que vosaltres adivineu de quina sardana parlem, no? De quina sardana estem escoltant. Voleu que fem una prova? A veure, m'escolteu, tastet.

Escoltem aquesta mica de tastet i ja veiem si esteu atents, sisplau. Molt bé, ja està, ja l'heu escoltat. A veure, ara aneu donant-li voltes. I això serà, si aquí l'encerti, com cada setmana li anirem de donar algun obsequi. Aquesta setmana serà una samarreta de Sant Mateu que ens en van quedar, i mira, així els anem fent, i bueno, que són molt mones, eh? I un disc, un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Com hem evolucionat i ens agradaria que adivinéssiu de quina sardana es tracta, avui regalem a qui primer ens digui el títol de la sardana incògnita, això, aquesta samarreta i aquest CD de sardanes. Teniu tot el programa per intentar-ho. Tornem a escoltar-lo, Joan, on podem escoltar-lo, Carles, un altre cop, aquest tastet. Doncs ja està. Aquest any també comencem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que celebri aquest any, durant la setmana, que sigui una cosa novedosa. I aquesta setmana hem escoltat el 8è aplec del Picat, el 58è aplec de Flix i el 56è aplec de Súria i el 3è aplec de Rasquera, el 54è aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge de Sant Feliu de Guíxols i el 56è aplec de Tardor de Torelló i el 39è aplec de Tossa de Mar, Holines. Ara ja està, eh? I la sardana d'aquest últim aplec és la que escoltarem, escrita pel compositor de Granollers, Francesc Camps, que era instrumentista de fiscorn i trombó, ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal, l'aplec de Malgrat.

Hem escoltat Aplec de Tosa. Érem a Tosa, no a Malgrat, a Tosa. És una sardana composada per Francesc Camps i Comelles. Es va estrenar el 9 d'octubre de 1988 a Tossa de Mar. I l'ha interpretat la cobla principal de la Bisbal. I llavors us recordem que aquest diumenge, dia 11, a les 10:30, a dos quarts d'11 i a les 4 de la tarda, hi ha el 39è aplec de la sardana de Tossa de Mar, amb les cobles principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Joves. Això és en el passeig mossèn Cinto Verdaguer del passeig de Mar, que en diuen allà Tossa, val? I us informem també d'aquests telèfons on es podeu contactar amb nosaltres. Amb el directe és el 93 752 25 44, i per enviar un missatge de text o de veu al 649 19 82 07. I podríem recordar aquesta sardana incògnita. Escoltem, Carles, un altre tastet. Doncs això, marcant aquest telèfon, el 93 752 25 44, ens podríeu dir de quina sardana es tracta. I ens podeu dir el títol i el autor, millor encara. És una samarreta de Sant Mateu i un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Us estan esperant, d'acord? Dit això, evolucionem i anem per les sardanes demanades. La primera, que va venir telefònicament la setmana passada, va ser d'en Vicenç, la Carme i en Sergi de Sueres, de Castelló, que, a més, van endevinar la incògnita de la setmana passada, aquella levantina de Vicenç Bou. I en Vicenç ens va demanar una sardana per dedicar a tots els oients de Fem Rotllana a Premià Mèdia. I com que sabem que els hi agrada molt el compositor Enric Ortí, doncs escoltarem una partitura signada per pel primer tenor de la Costa de Sant Jordi, Cobla Sant Jordi, que també ens la interpreta. Escoltem, doncs, demanada pels nostres amics de Suera, la sardana Maria Rosa, d'Enric Ortí, amb la Cobla Sant Jordi.

escoltat aquest Maria Rosa d'Enric Ortí i Martín, estrenada el 22 de juny del 2024 a la plaça de Catalunya de Calafell. L'ha interpretat la Cobla Sant Jordi i va ser finalista del concurs de la sardana de l'any del 2024. I ha estat demanada pels nostres amics de Sueres, la Carme, en Vicenç i en Sergi. I els saludem des d'aquí molt afectuosament. I recordeu els telèfons del directe aquí a Premià de Mar, 93 752 25 44, i per enviar un missatge de text o de veu al 649 19 82 07. Vinga, ara aniveu-vos i indiqueu-nos quina sardana és pel primer o primera que ens digui que està esperant una samarreta, us està esperant aquesta samarreta i un disc de sardanes d'en Jordi Perlí, per Maite, porfa, d'en Jordi Paulí. O sigui que escoltem aquest tastet que ens posarà en Carles. Doncs vinga, animeu-vos i truqueu al 93 752 25 44 i encerteu-la, sisplau. L'última sardana que havíem escoltat estava estrenada a Calafell per la Cobla Sant Jordi. Doncs a Calafell, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, és el primer aniversari de la plaça de la Sardana, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al Parc de la Sínia, a Calafell, aquest dissabte. I mentrestant, nosaltres, en aquest refugi sardanista que es fem rotllant a Premià de Mar, anem evolucionant. I això endavant, això sí. I a continuació atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Rosa Dòria, que volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana, i ens va demanar la que teníem la setmana passada, Incògnita, que no és una altra que Llevantina, de Vicenç Bou.

0: és una, bueno, és una sardana que és molt bonica, es diu Llevantina, Vicenç Bou Geli, que es va estrenar el 1922 i l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Estava demanada per la nostra amiga oient, la Rosa Dòria, de Premià de Mar, que la volia dedicar a tots els nostres oients.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Aquest dissabte, el 10 d'octubre, als 6:15, hi ha una ballada de vigília del 39è aplec de la Sardana de Tossa, que en parlàvem, que el diumenge és l'aplec. Doncs hi ha aquesta vigília amb la ciutat de Girona, el passeig de mossèn Cinto Verdaguer, el passeig de mar de Tossa. I no sé, bueno, no, esperem. Correu electrònic femrotllana@hotmail.com. I a continuació tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament la setmana passada. La nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana i ens va demanar una obra del compositor barceloní en Fèlix Martínez, que ens ofereix tot seguit la Cobla Marinada, Roses de Tardor.

0: Roses de tardor, d'en Fèlix Martínez Comín, estrenada del 1978 i tocada per la Copla Marinada. Va obtenir el premi Joaquim Serra. És una petició de la nostra amiga, la Salvadora Graupera, de Premià de Mar, que la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana. I recordem, aquest dissabte, 12 d'octubre, a les 10 del vespre, hi ha un concert de vigília del 39è Aplec de la Sardana, això a Tossa de Mar. I hi ha la Copla Ciutat de Girona en el cinema Montserrat, això a Tossa, val? I nosaltres ara, aquest any, us volem dir que ja fem, en començar el curs, posem un petit bocí d'una sardana. És una sardana incògnita que vosaltres heu d'encertar. I trucant-nos en el telèfon del directe, al 93 752 25 44, escolteu aquesta mica de tastet i encerteu-la. I llavors, si l'encerteu, tindreu una samarreta de Sant Mateu i un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Vale? Doncs escoltem aquesta mica de tastet, Carles, perquè la gent ho encerti. Ah, estupendo. Doncs va, penseu. I ja sabeu que heu connectat amb Fem Rotllana, a Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià Mèdia, que som sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. I ara, a continuació, atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, Leonor Font. La Leonor volia dedicar una sardana a tota la seva família de l'Empordà, a la seva filla i als nets. I es va demanar una obra del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany, que escoltem interpretada per la Copla Els Mongrins. Una tenora en el mar de Tossa. Un mantet, potser. Ens volen dir bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Sóc la Salva.
0: Salva, baixa. Salva, cuca.
1: Sí, sí.
0: Abaixa.
1: Sí.
0: Que ens tornem sols.
1: És que no hi
0: ha... Veiem?
1: Ara?
0: Ah, veiem, parla.
1: Parla? A veure, què vols que et digui?
0: Encara s'ha que ho plou una miqueta.
1: No, vaig amb cuina, espera.
0: Vale. Va, que t'esperem, ara no...
1: Sí, sí. Ja. No, però jo...
0: Ara és fantàstic.
1: Bueno, jo no vull... Jo no sé el nom de la sardana. Ah. La conec, però no sé el nom. Ah. Jo vull demanar el dia 29 d'octubre.
0: Vale.
1: L'endemà és el meu aniversari.
0: Molt bé, 29 d'octubre.
1: Sí. I quan més serem a taula?
0: Vale. Apuntat. Quants més serem a taula.
1: Molt bé. Sí. I llavors, saps què vol dir?
0: Digues.
1: Llavors, un altre.
0: Va.
1: Som-hi, que s'acaba.
0: Som-hi, que acaba, no?
1: Que s'acaba.
0: Som-hi, que s'acaba.
1: Sí, un altre, però això per quan vulguis.
0: Això que si ho posem quan ens vagi
1: que
0: bé.
1: Vale. Si vols, la setmana que ve. Per les meves amigues, Delfina...
0: Per la Delfina, vale.
1: Ah, i la Leonor.
0: Vale.
1: Que ballen sardanes.
0: Sí, tant
1: les,
0: i tant.
1: Les escolten, almenys les escolten.
0: Sí,
1: ah,
0: sí.
1: I la Lluïsa, i la Lluïsa.
0: La Lluïsa també, vale.
1: Sí, perquè la Lluïsa també...
0: També, també.
1: Molt bé.
0: Vale, aquesta seria...

0: Som-hi que s'acaba?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Que s'acaba.
0: D'acord, molt bé, Salvadora. Sí,
1: aquesta la pots tocar, la podeu tocar la setmana que ve.
0: A veure, vale? Perquè el 29 d'octubre seria l'última setmana que seria per tu, d'acord?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs fem això.
1: Molt bé, gràcies, eh?
0: Vale, Salvadora,
1: adéu,
0: que vagi molt bé. Doncs això, ara hem escoltat aquesta sardana, que volíem escoltar-la, que és d'en Cífric Galbany i està interpretada per la Copla Els Montgrins, una tenora en el mar de Tossa.

0: Una tenora en el mar de Tossa, d'en Sífric Galbany Abril. Es va estrenar el 2006, el dia 7 d'octubre, a Tossa de Mar. L'ha interpretat els Mongrins i l'hem dedicat a la família de l'Empordà, de la nostra oient Leonor Font, que des de Premià de Mar els hi volia dedicar. I aquí nosaltres també els saludem des de Fem Rotllana.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Sí, senyor. Avui no sé si s'hi podrà anar perquè està molt negre, eh? Jo no sé si plourà o ens respectarà fins que acabi el mercat. I també us volíem dir que aquest diumenge 11, a les 11 del matí, hi ha un cinquè concurs de colles sardanistes. Això és a Vilassar de Dalt. I amb la Copla Marinada. Això es fan a la plaça de la Vila, de Vilassar de Dalt. I hi ha 18 colles, sabem que hi ha 18 colles que fan aquest concurs, val? O sigui que serà un espectacle. I també sabem que la primera és l'Andalet. Vull dir que aneu a veure, que serà molt xulo, segur, segur. I ara podem dir que... continuem amb la següent sardana, que escoltarem una petició de l'oient de Vilassar de Mar, en aquest cas, la Montserrat. La Montserrat volia dedicar una sardana als seus tres besnets i ens va demanar la creació d'en Pau Morons, pseudònim de l'Emili Saló Ramell, que ens interpreta a continuació la Copla Reu Jove, Galliner Esvolotat.

Galliner esvalotat, d'en Pau Morons, i l'ha interpretat la Reu Jove. I segur que en Pere, la Mariona i en Max, besnets de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, si no ho estaven, s'han esvalotat segur, escoltant aquesta sardana. Els donem una abraçada ben gran. Diem que el diumenge, dia 11 d'octubre, un quart de 12, hi ha aquestes ballades tradicionals a la pla de la catedral, amb la Copla Mediterrània, a Barcelona. I envieu aquest 93-752-2544 per poder encertar aquesta sardana incògnita que posarem ara mateix, un tastet. Val, doncs apa, aneu pensant. I ara mateix farem una altra sardana a tots els nostres oients, a tots vostès, amics i amigues, que cada setmana escolliu i fem rotllana de Premià Mèdia per fer-nos mútua companyia, per la vostra paciència i per la vostra complicitat. Escoltem tots seguits, acompanyats de la Copla Sa Palomera, la sardana del compositor gironí Josep Antoni López. És Amic Esteve.

L'amic Esteve, pastora enamorada, Josep Antoni López Álvarez, Casada a les Selves, va estrenar el 1995, i l'ha interpretat Sa Palomera. L'hem dedicat a tots els nostres oients, a tothom que cada dijous i dissabte ens escull per passar dues hores matinals de ràdio amb nosaltres. I ara anem ràpids, aviam si ens dona temps a escoltar-ne una altra sardana que és, porta la signatura del compositor barceloní instrumentista de tenora, en Luis Alcalá, i que ens presenta la Copla Mediterrània, Corall d'Amor.

aquest salt de corall d'amor ens hem de despedir fins a la següent hora, que ens tornem a retrobar. I us, bueno, seguirem aquest camí fins a les 12. Despedim-se. Diem allò de no us n'aneu massa lluny, que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat, i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença", i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratifiquen en aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant? Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.

0: Bé, doncs, anem per aquesta segona hora, la segona part d'aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana, aquest camí sardanista de Premià Mèdia, del que avui emetem l'edició número 847. Hem de recordar que avui és dijous 8 d'octubre. Som en directe. I dissabte, que ve, dia 10 d'octubre, a partir de les 9 del matí, la repetició. Sense canviar de sintonia. Tot aquí, al 95.2 de la freqüència modulada del premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També podeu recuperar la plataforma ebooks.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya, com no, en els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem de nou. Molt bon dia, Carles. I aquesta temporada hem tornat amb les poesies, de la mà de l'amic David Espunya. I per això hem d'obrir el debat abat, l'espai per poesies i sardanes. Melodies del mar.
1: Poesies i sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.
0: Doncs som-hi, amb una altra de les poesies de l'amic David Espunya. Avui en David ens recitarà la poesia La noia que em roba el son, de Josep Palau i Fabra. En Josep Palau i Fabra va viure entre l'any 1917 i el 2008 a Barcelona. Pintor i decorador, fou especialment, essencialment, era poeta, També va escriure i fer obres de teatre, de l'assaig i la narrativa, i fou un dels màxims especialistes en l'obra del pintor Pablo Picasso, amb qui mantingué una bona relació durant els darrers anys de la seva vida. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, que deia en Josep Palau, i el seu títol és La noia que em roba el son, amb la veu de David Espunya.

La noia que em roba el son, de Josep Palau i Fabra. La noia que em roba el son tenia els ulls negres ben negres. A l'hora que el sol es pon, encara es feien més negres. La noia que em roba el cor té les mans blanques ben blanques. Tot en mi es tornava d'or si em tocava amb les mans blanques. La noia que m'ho ha pres tot, d'un secret a les entranyes. Per això vetllo la son i medito llunes blanques.

La noia que em roba el son, escrita per Josep Palau i Fabra, recitada per David Espunya. És una poesia que ens explica que un noi, un home, una noia, li treu el son. I això vol dir que n'està enamorat. Això ho sembla, no? Doncs la sardana que hem triat per acompanyar aquesta poesia és una del mestre Joan Manent, que ens interpreta la Cobla Marinada, El cavaller enamorat.

0: El cavaller enamorat de Joan Manent Planes es va estrenar a Caldes d'Estrac l'any 1918. L'ha interpretat la Cobla Marinada. Amb aquesta sardana hem acompanyat la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. I recordem que aquest diumenge, a les 11 del matí, hi ha el 5è concurs de colles sardanistes, això a Vilassar de Dalt, eh? Hi haurà la Cobla Marinada a la plaça de la Vila. I també el que no pot faltar a Fem Rotllana, de Premià de Mèdia, és la nostra venera, la de cada setmana, les Melodies del Mar.
1: La rosa del mar, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

Avui atendrem la petició de la nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, que ens va demanar una havanera per dedicar a les seves amigues, la Isabel i la Maria Rosa Andreu. I la havanera que ens va demanar és una escrita per en Josep Bastons. De part, la part musical és de Carles Casanova. I la, no, Carles Casanova és la lletra i en Bastons la música. I ens la interpreta el grup Porvo. Endavant amb Lola la Tavernera.

0: Lola, la tavernera, escrita la música per Josep Bastons i la lletra per Carles Casanovas. L'ha interpretat el grup Porvó, acompanyats per aquest Tomeu Penya impressionant. La nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, la volia dedicar a la Isabel i a la Maria Rosa Andreu.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Truqueu al 93752-2544 o aquest WhatsApp al 649198207. Però ara, com que és en directe i hem d'escoltar un tastet de la sardana Incògnita, després truqueu al 93752-2544. Fem un tastet, Carles? Molt bé, doncs apa, va. I ara, a continuació, obrim aquells espais de noves i velles sardanes. És sardana acabada d'acollir.

0: Sardanes acabades de collir.
1: Olé. I continuem evolucionant i coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar. La que escoltarem avui va ser estrenada aquest estiu, el 2 d'agost. Ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal. En el mateix moment de la seva estrena, això va ser Andorra la Vella, endavant amb la gresca dels andorrans.

0: Hem escoltat aquesta La gresca dels andorrans, d'en Josep Cassú Serra, estrenada a Andorra la Vella el 2 d'agost del 2026 amb la copla principal de la Bisbal. L'hem tret de la llista de sardanes acabades d'escollir, val? I ara, jo crec que com que no us animeu, jo us dic que truqueu al 93 752 2544 i donarem una pista d'aquesta sardana incògnita. Podríem dir que es va estrenar el 1922, té uns quants anyets, eh? I potser podem dir que l'autor es diu Joan Manent Planes, eh? I ara ens endinsem en buscar una que ja té uns quants anys, també. I per això ens hem d'arribar fins al magatzem sardanista.
1: El magatzem sardanista.
0: A veure, us explicaré una petita història de Tamariu. Pot ser que algú ja, que l'està escoltant, ja la sàpiga, ja la coneixi. Ens remuntem fins als anys 60-70 del segle passat, on a Tamariu hi havia una sala de festes molt coneguda, que es deia La Raqueta. I tenia aquest nom perquè es va edificar al costat mateix d'unes pistes de tennis que hi havia a Tamariu. Potser quan acabaven el partit anaven a relaxar-se al nightclub de La Raqueta. I pot ser que el músic compositor de Palafrugell, Emili Joanals, anava a jugar a tennis i després passava per La Raqueta. Això és, ens ho hem inventat, eh? Però podia ser possible, perquè aquesta sala de festes era molt popular a l'època, a Tamariu. I això ho dèiem perquè a l'any 1962 l'Emili Joanals va escriure una sardana dedicada a aquesta sala de festes i escoltarem interpretada per la copla Costa Brava, La Raqueta de Tamariu.

0: Barraqueta de Tamariu. Emili Joanals Roquer, el compositor, estrenada el 1962. L'ha interpretat la cobla Costa Brava i està dedicada a la sala de festes La Raqueta de Tamariu. És una fantàstica sardana perquè ens ha agradat moltíssim. Hem anat a buscar aquest nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: I recordeu que aquest dissabte, al 6:15, hi ha aquesta ballada de vigília del 39è Aplec de la Sardana. Això és a Tossa de Mar. Hi ha la ciutat de Girona i es fa en el passeig de mossèn Cinto Verdaguer, el passeig de mar. I recordeu aquest telèfon, perquè em sembla que no us en recordeu, del 93 752 2544. Ara ens truquen. Bon dia!
2: Bon dia! Hola. Ja m'havien recordat.
0: Què tal?
2: Estem recordant coses.
0: Molt bé! ets en Pere o em confonc?
2: Sí, sóc el Pere de Vilassar.
0: Molt bé. Què tal, Pere?
2: Bé. Ja hem aguantat les pluges, hem aguantat la calor. Què més podem demanar?
0: Ostres, no sé, però poc, perquè és massa, això, Ja n'hi ha prou, d'aguantar.
2: D'aguantar
0: n'hi ha prou,
2: Doncs vinga, ara a veure si d'ara endavant podem disfrutar del temps.
0: Va, sí.
2: Sí. I per fer-ho, doncs, mira, volia que posés, si la setmana que ve la sardana navegant,
0: sí,
2: dedicada a totes les preses i maiques, que es clavareu al tant.
0: Exacte, sí, moltíssimes gràcies.
2: A tots els oients també, i especialment a l'autor, el Josep Fecúndez.
0: En Fecúndez, que jo sé qui li va dedicar, aquest navegador. Jo sé qui era,
2: Sí. No ho diguis.
0: No, bueno. Molt bé, dedicada... Per les Maites i Maries Tereses, vale?
2: Exacte.
0: Molt bé, Pere.
2: I les Tereses i les Teres.
0: Moltes gràcies.
2: Que passeu un bon dia del Sant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada i fes de sempre, Maite.
0: Molt bé, Pere.
2: Adéu.
0: Doncs, Pere, pensava jo que anava a dir el títol, però no. A continuació, atendrem la petició dels nostres amics oients de Premià de Mar, l'Alfons Parrado i la Josefina Domínguez, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia, Maite i Joan. Recentment he sentit una sardana que m'ha agradat molt. És alegre i balladora. En Lluís Alcalà la va dedicar a la seva filla i jo la volia dedicar a tota la família

Doncs sí, hem escoltat Gina, d'en Lluís Alcalá Baqués, que és molt bonica. Nosaltres també ens ha encantat. Estrenada el 27 de novembre del 2022 a Agramunt. L'ha interpretat la Copla Mediterrània. La va dedicar a la seva filla Gina i va ser finalista del concurs La Sardana de l'Any. Una sardana que hem dedicat a tots els sardanistes que estiguin escoltant de part de la Josefina i l'Alfons de Premià de Mar. Moltes gràcies per la vostra dedicatòria, de veritat. I seguiu aquí en directe i no encerteu la sardana, feu el favor. Posem una mica més de tastet i repetim les pistes i aviam què passa. Les pistes, que són molt grosses, aquestes pistes, es va estrenar el 1922 i l'autor és en Joan Manent Planes. Feu el favor.

0: de buscar i trucar i dir quina sardana és, vale? I aquest diumenge, 11 d'octubre, a les 11 del matí, hi ha aquest concurs de colles sardanistes. Heu d'anar a Vilassar de Dalt. Ja n'hi han 18 de colles apuntades, eh? I això es fan a la plaça de la Vila, i la cobla és la Marinada. Bé, continuem a Premià Mèdia. A Fem Rotllana, escoltant més sardanes. A continuació, dedicarem una sardana a tots els nostres oients, a tots vostès que ens esteu escoltant, perquè la ràdio la fem pensant en vosaltres, en els oients. I per això, aquí va una de, per tots vostès, una magnífica creació dedicada al 50è aplec de la sardana de Premià de Mar, de la jove compositora tarragonina Anna Abad, que ens ofereix de conjunt l'Escopla Juvenívola de Sabadell i Marinada de Premià. Ah, ens truquen primer, no? Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Rosa, bon dia.
1: Escolta, pot ser que sigui el cavaller enamorat?
0: No, res, no.
1: No, és que no sé. Em sona, però no me'n recordo
0: el títol, eh? Ai, la memòria. Mira, mira-la. Tararà. Té un toque així, eh? Però no, vale. No és. Què tal, Rosa? Estem bé, Rosa?
1: Vull dedicar una sardana per tu, la setmana que ve.
0: Ai, doncs moltíssimes gràcies, t'ho agraeixo molt. Vale.
1: És el dijous, no?
0: Sí.
1: Sí, vale.
0: Pues
1: apa. Pues la sardana a l'Andaleta Premià.
0: Olé, i a mi també, m'encanta. Doncs sí, posarem aquesta.
1: Bueno, que passis un bon dia, Maite.
0: Igualment, Rosa, moltíssimes gràcies.
1: De res, adéu, bon dia.
0: Adéu. Doncs molt agraïda, Anna, la Rosa. Ella ho ha intentat. Feu el favor, intenteu-ho. Si no és, no és, però feu el favor, eh? Escoltarem ara la que avisàvem, aquesta sardana, que és molt bonica, també, i es diu Un mar de plecs. Thank you.

0: Mar de Plecs, molt bonica també, escrita per Anna Abad Gils, estrenada a Premià de Mar el 28 d'octubre del 23, que farà 3 anys ja. Amb les coples Juvenívola de Sabadell, Més Marinada, Més Premià. Era el 50è aplec de la sardana de Premià de Mar. I l'hem dedicat a tots els nostres oients i tothom que dona sentit en aquest programa de ràdio sardanista.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: I anem prosperant. I a continuació, amb l'aigua d'un mar de plecs que acabem d'escoltar, anem per una sardana que el títol de, és de Noces d'aigua, donat també que aquesta setmana ha caigut aigua per tot arreu i en quantitats molt altes. Escoltem Notes d'aigua de Montserrat Pujolar amb la copla Salvatana. Notes d'aigua.

Notes d'aigua, de Montserrat Pujolà Jiménez, que es va estrenar a Sant Hilari Sacalm el 14 d'abril del 2001. L'ha interpretat la cobla La Salvatana i estava dedicada precisament al grup sardanista de Sant Hilari Sacalm pels seus 25 anys. És una sardana que a nosaltres ens agrada moltíssim, també. Recordem, dilluns, que és 12 d'octubre, hi ha una festa de la tardor a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que són les cobles, i es va fer en un estacionament del casal de gent gran. Això serà Sant Feliu de Llobregat, per celebrar el dia 12, que és els Sants de les Pilars, que és la sardana que dedicarem a continuació, a totes les pilars, a les piluques, pilis, pilaretes, a totes les seves variants. També a l'endemà, que és el 13, els Eduards, que venen així a seguit, I després a totes les Treses i les Maites, etc. I també el dia 15, que això és el 15, a la Míriam i en Mike. Aquesta sardana que dedicarem a tots aquesta gent, i és una obra escrita pel compositor de Perpinyà, en René Picamal, que ens ofereix tot seguit la cobla La Llobregat, a Banyoles, el 50è.

Doncs ja veieu, Banyoles, el 50è, d'en René Picamal Comba. Estrenada a Banyoles durant el 50è aplec de la Sardana, que és el 7 de juliol del 2002, això va ser, amb la Cobla de Llobregat. El 50è aplec estava dedicada amb la, de la Sardana de Banyoles, eh? L'hem dedicat a totes les Pilars, a tots els Eduards, a totes les Maria Tereses, Maites, que estiguin escoltant, eh? Que tingueu un molt bon dia de sant. Per tots els nostres oients, desitjant que hagin gaudit un molt bon estiu i que la pluja d'aquesta setmana us hagi respectat, eh? De Xavier Pinyol, interpretada de conjunt per les cobles Principal de la Bisbal i la Bisbal Jove, la Bisbalenca.

Escoltant aquesta bisbalenca fantàstica que ballàvem, ens hem de despedir aquí perquè ja s'acaba el temps. I està claríssim que avui el concurs de la sardana incògnita queda desert, perquè no hi ha ningú que s'hagi atrevit a dir qui és, o no l'ha encertada. Doncs la deixarem aquí i veurem què passa la setmana que ve, d'acord? Llavors, us desitgem a tots una bona setmana, ens retrobem dijous que ve, sigueu feliços i passeu-vos-ho molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit, i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
2: Després de 3 setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
3: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escoles de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
2: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
1: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret. Les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social. I, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat. I també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix. No hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar. I, bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem. I això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge sigui... és un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia. I el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge. Però, de l'altra banda, tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra. No ha millorat res. Si més no, al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Mm-hmm. Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser hauríem d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que, evidentment, ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 uh-huh. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines uh-huh. i i la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, mm-hmm. però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi uh-huh. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Uh-huh. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà uh-huh. I garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, uh-huh, no?, uh-huh. I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides uh-huh. en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda, i per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però, alhora, jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci amb el negoci immobiliari perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades creus que tenen com continuïtat en el temps?
2: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Uh-huh. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
2: Sí, de fet, just, no sé si 2 dies després mm-hmm. o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb mm-hmm. 3 menors, amb 2 persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com, després del que va passar amb la Mari Carmen, segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Uh-huh. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com... o sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona, i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
2: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
2: perquè
1: sí.
2: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh. I d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha 2 respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat. I veiem com es crea contingut gairebé a diari, a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no?, per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no?, perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
2: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força, al final, de la classe treballadora. Jo crec que això seria, primer, el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència. No algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Continguts en xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan...

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla de la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Per ser moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui i s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental doncs, està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I en plana política, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el Partit Republicà farà una gran llista per a les eleccions generals del 29 de novembre i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer, com diem, una gran llista i que connecti amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és, en paraules seves, incomprensiblement davant aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord a causa d'un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'aprovaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I parlem també de mobilitat. Seguim amb mobilitat, com diem, amb motiu d'aquesta operació sortida de la festivitat del 12 d'octubre amb aquest pont. Ja han sortit de l'àrea metropolitana la meitat dels 570.000 vehicles previstos, que està previst, com diem, que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps de descompte. Abans, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Aquesta tarda, torna el Barça, que rep a l'Spotify Camp Nou al Getafe a partir de 6:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. See you later, alligator.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
4: She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See You Later, Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Weaver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Midler, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I Amazon Music. I Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail... Hola, Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa, que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents... Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got to get a Mrs. to you. Tinc un missatge per tu. Els Vigis, de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Que gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa?

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permet'm, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Estilis Buil entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

0: Make Me Smile. I'll
1: do what you want, just run away.
0: Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla sobre la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Per ser moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui, s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental doncs, està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant-Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 10:45. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja s'hi circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I en successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total, s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força pertinents a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un mateix dia, segons els Mossos, van cometre'ls en localitats com el Picat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. En matèria de mobilitat, recordem que continua en marxa l'operació sortida de la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre. Fins ara, i segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona un 49% de la previsió total dels 570.000 vehicles. I en els esports, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena. Perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí. Però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres. Alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán

algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deia en el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche, amor,

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: les ondes de la ràdio lleguen muy, muy, muy arriba. I algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc. Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat. No, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeu més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango? Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979, quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsa iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya. I és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política que a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc al dimarts davant del Galatasaray en la partida de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: Que és important per a les relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui durant tota la setmana, ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya, concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro. Exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el partit nacionalista basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invent raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifer ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectant, no? Que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad.
1: Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque las migas somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb les migas, el Festival Zona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Portlligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
21: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Portlligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
22: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
21: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga i després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins al Algesires i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir han dormit ja i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar en el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits de domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'1 empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
3: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que et dic, estem tranquils perquè sabem que anem a pegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
25: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida a la pista de l'Obradoiro i el Manresa a la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit, però un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16 els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
26: Funky Tracks Radio.
27: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
26: Funky Radio Show.
27: Consulte la programación.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
4: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
5: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
4: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
5: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
4: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.

0: demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
2: En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara a l'Àries.
3: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
4: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
3: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
5: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
3: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya, concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
1: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanas, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
6: Fijaos que és curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
7: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
8: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
1: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
1: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés, enmig del debat intens

0: sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
1: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
0: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
1: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
0: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta va provocar danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
2: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
3: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc. Pues, pràcticament han desaparegut.
2: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals, com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
3: I, bueno, i amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no? Per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
2: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
1: Parlem ara de mobilitat tramfinal a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
0: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
1: Seguim amb mobilitat, en aquest cas, a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet-Sant-Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
0: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant-Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
0: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
1: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
0: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu els agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Thank you. Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
0: En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
4: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
5: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure una anàlisi de les possibles futures intervencions.
4: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
1: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
0: Un aparador del bon lloc del sector que estarà obert al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
6: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així és com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
7: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
6: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
1: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
0: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collada Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
8: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
9: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
10: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
9: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
11: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
1: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
0: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
12: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
13: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona, i, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
12: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
1: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
0: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
14: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
15: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
14: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
0: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant de Galatasaray per anar al partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
17: Molt bon dia. Doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4. I en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16. Per tant, les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
18: El bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en 2 partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les 2 primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple, els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des de que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec i, per tant, avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fierro i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
0: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Amb el repàs de la jornada de la CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Des de les 12 del migdia d'ahir divendres i fins avui a les 2 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació de sortida del 12 d'octubre. Aquesta xifra equivale al 95,2% dels 5.070.000 vehicles previstos en aquesta operació de sortida. La mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de la tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que la P-7 no ha presentat problemes destacables. I els partits polítics entren a la precampanya per les eleccions d'aquest 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Germanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes. El líder socialista ha acusat la dreta d'escampar mentides sobre el vot per correu perquè, segons ha dit, té por de perdre les eleccions. Mentre que, per a seva banda, el Partit Popular ha triat Madrid per fer el seu primer gran acte de precampanya i allà és on Núñez Feijóo ha assegurat que Espanya necessita un canvi de direcció.
2: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert sobre qui haurà de liderar-ho. I en cultura, les joves xiquets de Valls té un compromís aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, amb la mirada posada en Santa Úrsula, que serà el 25 d'octubre. Ciutat de Valls, David Prats.
3: Els vermells actuen a la Diada del Museu Casteller de Valls, on, tot i les baixes, preveuen centrar-se en els castells de vuit sense descartar el castell bàsic de nou. A la mateixa plaça hi haurà els xiquets de Reus que arriben amb la moral pels núvols després d'haver descarregat la tripleta màgica al concurs de castells. Els del Baix Camp tenen previst portar-hi el 4 de vuit i dues construccions amples de 7. Completen el cartell els xicots de Vilafranca que treballen amb l'objectiu de portar a Valls la clàssica de vuit.
1: I pel que fa a Barcelona, el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, David Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres del Leno que va aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en les obres i una eventual prevaricació administrativa. Mentre que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada a una urbanització de Maspujols en el Baix Camp. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: La nova escola Bressol als Corriols ha obert portes aquest setembre al Voramar, en un emplaçament renovat i amb un equip docent totalment nou. Les primeres setmanes han servit d'adaptació, tant per als infants que engeguen etapa educativa, com per a les famílies i per a l'equip de professionals. La directora del centre, Mar Bargalló, ha explicat a Premià Mèdia que el curs ha engegat amb molta alegria i ganes per part de tothom. El més important, diu, era poder obrir portes. I ara cal acabar d'arranjar el pati dels més grans, que s'acabarà en poques setmanes, l'entrada principal i alguns detalls per donar-li vida a les aules. Bargalló explica que ara han engegat les classes, han sabut que hi havia moltes ganes d'iniciar un projecte així. L'escola Bressol té 10 aules, entre I1, I2 i classe de lactants, i ara mateix encara queden algunes places lliures de les 148. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha explicat que està molt satisfeta de veure els infants a l'escola perquè tenien un compromís, perquè el centre estigués en funcionament al setembre. L'equip docent està format per 15 professionals que es van engranant amb el pas de les setmanes. La regidora assegura que s'ha fet molt bona selecció de personal i que l'equip està funcionant molt bé. A més, les dues escoles Bressol premenenques comparteixen projecte educatiu. Estem coordinats amb els gafarrons i optem per una metodologia Montessori, amb materials de fusta i adaptats per als infants.
4: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'Univers Infinit, a la teva emissora de proximitat.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Bon dia, Sergi.
1: Hola, què tal?
0: Bé, bé. Escolta, estic molt content perquè m'has portat al meu poble.
1: Podríem debatre-ho, això, però crec que sí, que estem al teu poble, just a la frontera, però estem al teu poble.
0: Esplugues de Llobregat.
1: Correcte.
0: On som, exactament?
1: Estem a l'Espai Mireia, a Plaça Mireia, en un dels extrems del Passeig de les Aigües, i, com dèiem ara, frontera entre Barcelona, Esplugues, Sant Just.
0: Estem tranquils, bufa el vent, se senten els ocells, però no estem sols.
1: No, avui estic molt content perquè no estem sols. Hem portat un acompanyant i venim aquí no per parlar de la zona, que això ja ho farem en un altre capítol. En tot cas, avui venim per parlar aquí amb una persona que és molt important per aquest podcast.
0: Sí, sí, el Raül de Amo. Hola, Raül.
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per acceptar la invitació. Bueno, li hem de donar les gràcies no només per venir a gravar aquest podcast, sinó per altres coses, oi, Sergi?
1: Sí, entre d'altres, el dibuix que tenim a totes les xarxes a la pàgina web ens ha fet el Raül, que de seguida es va mostrar superdisposat a col·laborar amb el podcast, i tenim un dibuix que jo crec que és l'enveja de molts podcasts, perquè és un dibuix superxulo de Coixalada. Moltes gràcies, Raül, pel dibuix.
2: A vosaltres.
0: Escolta'm, Raül, la primera pregunta que t'hem de fer és què és l'Urban Sketching, què és aquests dibuixos que fas, d'on neix aquesta història?
2: Doncs això és un moviment global que s'ha extès per moltes ciutats de tot el món. També aquí a Barcelona és molt important la comunitat, que el que fem és, planifiquem sortides per anar a dibuixar la ciutat, per això lo de Urban Sketching, no? Dibuixem, doncs, places, arquitectura, edificis, no? I, són trobades, fem tallers, també dibuixem cadascú pel seu compte, no? Quan vas en l'autobús o al metro, i és una mica practicar el dibuix diari o setmanal, o quan puguis, no?, a la teva vida quotidiana, amb una llibreta que intentes sempre portar a sobre o no deixar-te-la gaire a casa, diguem, no?
0: Algun lloc he llegit que neix aquí, neix a Catalunya? Això és veritat o és una llegenda urbana?
2: No, sí, la persona que va iniciar tot això es diu Gavi Campanario, que és també de l'Hospitalet, com jo, i va ser la persona que va, juntament amb una altra persona, ara no recordo el nom, que van iniciar aquest moviment i li van posar nom, li van posar Urban Sketching, van definir com un decàleg de què significava això, però que bàsicament és això, és fer els dibuixos, convertir-los a les xarxes socials i que sigui una comunitat oberta, no?, a través d'internet. Es comparteixen els dibuixos a les xarxes socials i la gent, doncs, saps on fan les trobades, on vas a dibuixar, i, una mica dones a conèixer i obres aquesta comunitat a més gent, no?
0: Però en què consisteix? O sigui, és fer dibuixos? És fer dibuixos ràpids?
2: Són dibuixos que fas in situ. Intentes acabar-ho al mateix lloc, si no ho acabes a casa, però la idea és acabar-ho al mateix lloc. Ja sigui la línia, el color, tot el que facis. Pots utilitzar els estils que vulguis, no? Vull dir, cadascú, els que se senti més còmode, no? Rotuladors, aquarel·les, hi ha pisos de colors. No hi ha límit amb això. I són dibuixos més o menys ràpids. Pots estar des de 10 minuts fins a una hora i mitja, no? Però sí que tens un temps limitat que és on estàs dibuixant, i si estàs dibuixant persones, doncs has d'anar una mica ràpid. Si dibuixes al transport públic, també has d'anar rapidet. I són dibuixos espontanis i que no busquen la perfecció, que busquen captar el moment i la gent, no?
0: O sigui, és un instant, plasmar un instant.
2: Sí, exacte.
0: Però això s'ha d'aprendre.
2: O sigui... Bueno, sí, s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar practicant. Llavors, a més, si ho practiques, doncs, va sortint millor i els resultats són més agraïts, sí.
0: O et poden ensenyar, o no?
2: Hi ha molts tallers, hi ha gent que... Sí, o sigui, la gràcia d'això també és que al ser una comunitat que quedes en grup, vagis o no vagis a fer tallers, tu aprens dels altres, mires com ho fan, preguntes, practiques amb els estris de la persona que tens al costat, no? Deixant una ploma o un rotulador, o mires com fa el color aquell, no? I sempre això s'aprèn molt de la resta de persones, sí. Que és una comunitat oberta que no és tancada, vull dir que es pot afegir qui volia una trobada...
0: Per tant, hi ha bastant d'autoprenentatge.
2: Sí, sí, sí. Jo penso que sí. Tot i que no va malament fer un taller, però sí, si pots aprendre pel teu compte i sí, sí. Així és.
1: T'animes a provar-ho?
0: Mira, doncs és una cosa d'aquelles que la tinc allà. Potser que algun dia faci algun taller, perquè tu has fet tallers d'Urban
2: Sketching. Sí, també he fet per nens i també per adults, sí. Sobretot més per nens he fet, sí.
0: Què és el que connecta a tothom amb aquesta disciplina? Perquè és segur que molta gent, quan veu algú dibuixant, s'hi acosta, no?
2: Jo vinc més del món del còmic, havia fet projectes més relacionats amb el món del còmic, i sí que veia que millor hi ha la connexió amb la gent en general, no era tan fàcil, i en canvi amb l'Urban Sketching sí que m'he donat compte que com estàs dibuixant jocs on la gent ha viscut, ha passat o ha viatjat o vol viatjar, connectes més ràpidament, no? En canvi, quan fas un còmic de ficció, per exemple, clar, són temes més de... poden ser ciència-ficció, de fantasia o d'altre tipus, no? Però potser la gent no té per què connectar tant, però quan parles de coses reals que estan al teu entorn, hi ha com més interès per part del públic general, diguem, no? I també li agrada a la gent veure el procés del dibuix, que això està bé, que estàs al carrer i la gent veu com estàs dibuixant en directe, no? Això és interessant. I la gent li enganxa, sí.
1: ho parlàvem tu i jo l'altre dia, no? El fet de dibuixar és aquell moment d'aturar-se, de prendre consciència d'on ets, de mirar les coses de veritat, de parar-te a observar. I amb la poca experiència que tinc amb el món de l'sketching, és això, no? I connecta molt amb tothom, com deia ara el Raül, que és... Ho has de provar, ho has de provar.
2: Això que deia el Sergi és veritat, que sobretot, això no ho he dit, és sobretot observar. És la part clau, del dibuix. Observar, sí. I després a partir d'aquí dibuixes, però saber observar, mirar els detalls, saber què vols dibuixar, no? Una mica l'enquadre, però sí, observar és la part principal del dibuix en el Urban Sketching.
0: Per tant, abans d'agafar i posar-te directament a dibuixar, hi ha un moment, allò de situació del lloc.
2: Sí, sí, triar què vols dibuixar, seure on vols seure o fer-ho de peu, però sí, sí, sobretot observar el que vols plasmar al full de paper en blanc.
0: Escolta, i tu com hi arribes? Perquè tu dius que vens del còmic.
2: Sí, jo vaig arribar aquí doncs perquè vaig fer un dia un taller gratuït que feien a Sant Lluc, que és una escola de dibuix, i després, a partir que em vaig apuntar a un altre centre, a la Barceloneta, un centre cívic, era un curs de 3 mesos, era ja una mica més prolongat en el temps, i allà em vaig introduir al tot. Vaig començar a dibuixar al carrer, cosa que no he fet de la meva vida. Dibuixava jo a casa tranquil·lament, no? I aquarel·les, que tampoc havia fet servir pràcticament mai aquarel·les, i aquarel·les portàtils, no? Amb pinzell d'aigua, que porta un dipòsit. Vull dir, va ser un canvi total, no? De xip. I jo no veia que anava amb mi, això, perquè jo em volia centrar en el tema del guió. I jo el dibuix l'havia anat abandonant amb el temps. I amb això vaig tornar a una cosa que havia fet molt, sobretot quan era més jove i més petit, que era dibuixar, i he reconegut totalment. I d'una forma diferent, que és aquesta de sortir al carrer i fer-ho... Pues això, on estiguis, no? Viatjant al teu barri o per Coixerol, en aquest cas, no?
0: Perquè, de fet, la gràcia és fer-ho a l'aire lliure.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a l'aire lliure o dintre d'un bar o un concert, però en directe. La gràcia és fer-ho en directe.
0: Escolta'm, i quin material fa falta? És a dir, perquè algun cop t'hem vist allò, fins i tot amb una cadira plegable, no?
2: Doncs mira, per mi el material bàsic és un, que és la llibreta, que potser la gent a base utilitza també làmines, però jo crec que és millor la llibreta perquè allà no pots estripar el full quan dius no m'està agradant el que m'està sortint, no? Que és el que faríem la majoria de persones, no? Quan intentes ser una mica perfeccionista o ets molt crític amb tu mateix, ho fem tots, acabes estripant el paper i agafes un full nou. Doncs aquí no, aquí la llibreta has de tirar endavant i acabar el dibuix i sempre acabes sortint alguna cosa interessant i vas aprenent dels errors. Llavors la llibreta és indispensable. A partir d'aquí, des d'un bolívic fins a tenir plomes, rotuladors, i a mi m'agrada molt utilitzar aquarel·les per ficar color, i els pinzells de guam van molt bé perquè són molt còmodes d'utilitzar. No cal que portis un got amb aigua, diguem, no? És molt més còmode per aplicar aigua als pigments.
0: Què són aquests pinzells?
2: Són uns pinzells que porten un dipòsit d'aigua incorporat que tu pots omplir, llavors no cal que vagis agafant amb el pinzell l'aigua tu amb un got, diguem. Mm-hmm. Vull dir, és comoditat, pots dibuixar de peu o en el metro, on sigui, i és més fàcil, diguem, no? d'aplicar el color. I després hi ha un tamboret plegable també que si tens, doncs molt millor. Pots dibuixar de peu, perquè si són dibuixos ràpids, doncs ho fas també de peu, però quan estàs una estona millor seure. I per no seure a vegades, depèn on, que no trobes el lloc o per no estar al terra, doncs un tamboret plegable va molt bé, sí.
0: I tot això ho portes a la motxilla?
2: Ara mateix no, però coses de dibuixar sí. Sobretot, ja et dic, la llibreta i alguns cestis de dibuix, però si vas a una trobada que estàs sota el mati tot el dia dibuixant, sí que em porto el tamboret plegable, dos o tres llibretes i més estris, i acabes una mica carregat.

0: Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Geriot.
1: Bé, fins ara hem parlat de què és l'Urban Sketching, però avui, Sergi, veníem a parlar d'un llibre, Estimada Collserola.
2: Correcte, un bon llibre que ha fet el Raül i una mica recuperant el que ens deia ara el Raül, el llibre ve a simular una d'aquestes llibretes de Sketching. Bueno, això en tot cas ens ho dirà el Raül, a veure si és això o no és això, però sí que ho recorda, no?, el viatge que ha fet el Raül per Collserola durant tot aquest any, com ha quedat plasmat en el llibre.
1: D'on és la idea d'aquest llibre, Raül, exactament?
3: Doncs mira, hi ha una col·lecció que t'he fascinat de l'Ajuntament de Barcelona, que es diu Carnet de Voyage, que vol dir llibreta de viatge, i cada llibre és un barri de Barcelona, i cada llibre l'ha fet un autor un dibuixant, no? Cadascú amb el seu estil i cadascú amb la seva visió d'un barri de Barcelona. Sembla fantàstica aquesta iniciativa, són bastants títols que s'han anat publicant durant el temps, i jo volia participar d'aquesta col·lecció d'alguna forma, no? No tenia clar què volia explicar, però, clar, jo els caps de setmana sovint pujo a Collserola, i, clar, ho tinc aquí al costat de casa, jo veig que Collland, vam pujar en bicicleta i vaig pensar, ostres, podia proposar de fer un d'aquests llibres sobre Collserola, que no s'havia fet fins ara. I els hi vaig proposar, em va agradar la idea i em van dir que sí, que endavant. I d'aquí neix una mica el llibre que forma part d'aquesta col·lecció de Carnet de Voyage de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I per on comences? Perquè, clar, Collserola és molt gran i, de cop i volta, no sé si t'imaginaves que podies trobar tantes coses.
3: Doncs jo sabia que jo coneixia una part de Collserola perquè aniria coneixent molt més. I llavors sabia que volia que aparegués en el llibre, per exemple, on estem ara mateix, a Sant Pere Màrtir, aquí és per on pujo jo sempre a Collserola amb bicicleta. Llavors, aquest punt havia de sortir. També, per exemple, Santa Creu d'Olorda, que és un lloc des de petit que he pujat amb els meus pares, doncs a fer el vermut, a dinar... I aquest indret també sabia que volia que aparegués. També apareix, com no, el parc d'atraccions del Tibidabo, que de fet el dibuix que apareix en el llibre va ser un dia que anava a una festa d'aniversari amb una amiga del meu fill i vaig aprofitar per fer el dibuix del parc d'atraccions. Hi ha llocs emblemàtics que sabia que havien de sortir i altres que volia anar descobrint de forma més o menys orgànica. Llavors jo anava parlant amb gent que coneixia molt bé Collserola i em deien, ostres, doncs podies anar a visitar aquest indret, ostres, doncs hi ha un lloc molt interessant per aquí, i això és molt curiós i també podia sortir al llibre. Llavors, a base d'anar parlant amb persones que viuen a Collserola o que venen sovint aquí a la Serralada, m'anaven informant i, bueno, vas tirant d'aquí d'allà i un lloc et porta a l'altre o una persona et porta a l'altra persona.
1: Diguem que es va anar construint el llibre, eh?
3: Sí. Sí, a part ara la meva idea una mica que tingués aquest sentit una mica orgànic, no?, per trobar-me coses una mica inesperades. O sigui, una part que sí que havia planificat i una part que anava trobant, no? I també he volgut donar-li un punt periodístic al llibre, perquè jo quan anava a visitar, per exemple, van anar a visitar un altre lloc emblemàtic que havia de sortir, que era l'Observatori Fabra, l'Alfons Puerta, que és el meteoròleg que està allà, entre altres persones, altres professionals, ens va fer una visita durant un matí, ens va ensenyar tot l'observatori, els estris de mesura meteorològica que tenen fora... Bueno, explicar la seva percepció del cel, no?, i de la meteorologia. Va ser molt interessant. I llavors, d'allà jo, clar, molt poquet, però part de tot el que ens va explicar pues, ho faig com en modo entrevista i ho fico en el llibre, el dibuixo amb ella al fons i amb un globo, amb un recurs molt típic del còmic, pues, explico alguna coseta que ens va explicar. I no tot, perquè no entraria al llibre, però intento donar aquests apunts com una mica més periodístics de les entrevistes que van fer amb persones que estan aquí a Collserola.
1: Clar, aquesta és la gràcia. És a dir, no és només un llibre per mirar, sinó per aprendre també, no? En certa manera, hi ha informació, a petites dosis, si vols, però hi ha molta informació sobre què podem trobar a Collserola, no?
3: Sí, hi ha aquest punt, sí, d'aquestes converses amb les persones i, sí, petites píndoles informatives o divulgatives, perquè si no seria un llibre molt més extens, no? I són 100 pàgines de tot el que podem trobar a Collserola, sí.
1: Tu deies que tenies una llibreta, aquesta llibreta es va omplint mica en mica i aquests dibuixos que tu has fet analògics, per dir-ho així, els has de passar a digital i acabes fent algun retoc o són bastant tal com els vas dibuixar?
3: Els dibuixos que jo faig a la llibreta són bastant com surten després publicats. Jo els escanejo, faig algun ajust perquè s'assembli més a l'original, no per millorar-ho, o sigui, és bastant respectar l'original, tot i que hi ha alguns dibuixos concrets que només faig línia i sí que els colorejo amb ordinador. Són molts pocs, però també m'agrada a vegades jugar amb el tema digital a nivell de color i llavors és un altre recurs molt interessant i sí que hi ha alguns casos que sí que he utilitzat el color digital. Per exemple, hi ha uns dibuixos que vaig fer de gent caminant i corrent per la carretera de les Aigües. Són dibuixos molt espontanis, no?, que fas molt ràpid per captar una mica l'essència del moviment. En aquest cas vaig tractar perquè cada línia de cada persona fos d'un color diferent, no? Això ho tracto després en digital. però el traç és real, vull dir, és tal qual amb rotulador fet amb una llibreta, no? Vull dir que sí, vaig alternar, però el que més hi ha a nivell de colors aquarela en aquesta llibreta.
1: La gràcia també d'aquest llibre, Raül, és que és molt divers de colors, és a dir, no és un mateix patró o un mateix tipus de dibuix que es va repetint en totes les pàgines, sinó que cadascú té la seva personalitat, com cada lloc té la seva personalitat, no?
3: Sí, vaig intentar, també mirant altres llibres de la col·lecció, vaig veure algun concret que em va agradar molt, això que el dibuix no sempre fos el mateix estil de dibuix. I vaig intentar això des de fer dibuixos en línia, diguem, dibuixos amb color, dibuixos amb dos colors o tres amb una paleta reduïda, que també queden coses molt interessants, o dibuixos només amb llapis, no? Vull dir, anar provant diferents formes d'enfocar, no?, el que estàs retratant i donar-li aquest punt una mica de diversitat visual al llibre, sí.
1: T'has trobat molta gent dibuixant a Collserola? Diguem que es fan sortides de gent a dibuixar?
3: No és habitual, jo almenys no m'he trobat. O sigui, jo em trobo, quan vaig a Collserola, em trobo gent fent excursions, bicicleta, marxa nòrdica, gent a cavall, trobes de tant en tant algun pastor amb les ovelles. Gent dibuixant no és una cosa que et trobis per Collserola habitualment. Segur que ja de tant en tant trobes algú, però no és una cosa que m'hagi trobat. Sí que és veritat que fa uns anys vam fer una trobada d'Urban Sketchers, de l'associació Urban Sketchers Barcelona, que es va fer aquí al pantà de Vallvidrera. I això també apareix en el llibre, però no és habitual, perquè normalment les trobades es fan a la ciutat, diguem, les trobades d'aquest món de Urban Sketching, i aquí a la muntanya no ho veiem tant. Llavors, no és una cosa que m'hagi trobat realment. Era jo aquí, una mica la persona que està fent aquest, amb una llibreta aquí assegut, no?, quan tothom estava fent pràctiques més esportives, diguem.
1: Clar, i això t'hauria de sorprendre, llavors, a certa gent,
3: sí,
1: no?
3: Sí, una mica sí. Sí, se t'apropa gent sempre que, hòstia, però a mi m'agrada dibuixar, o el meu fill dibuixa, o si sempre trobes algú. És veritat que això dona molta conversa i t'apropa més a la gent quan et veuen dibuixar.
1: Això és xulo, no?
3: Sí, i tant, i tant.
1: I en el fons et deuen explicar coses.
3: Sí, la gent s'obre més a tu, és veritat, que quan et veuen dibuixar, m'ha passat aquí, a Collserola, em passa a molts llocs, que la gent se t'apropa, et parla, t'explica, i t'obre converses amb gent que millor no tindries d'una altra forma, no? Seria molt més difícil. Sobretot jo, que no soc una persona molt extrovertida, que comença a parlar amb tothom que no ho conec, no? I veient-te dibuixant, s'obren converses molt interessants amb la gent, sí.
1: Escolta, de tots aquests dibuixos que has fet, quins són aquells que dius, ostres, que xulo, haver estat aquí i haver pogut dibuixar això?
3: Doncs estic força content. Per exemple, el de Santa Creu d'Olorda, m'agrada molt com va quedar aquell dibuix. Hi ha un que, en aquell cas, va ser el repte de fer-lo. Per exemple, que vaig intentar fer l'Skyline de Barcelona des de Collserola, perquè per mi era un dibuix que vaig deixar cap al final, perquè deia, ui, aquest dibuix li tinc respecte, perquè sé que em portarà molt de temps i a veure com el resolc. I sí, sortint d'aquí, de Sant Pere Màrtir, per la Carena, vaig avançar una mica més, i hi ha un lloc que hi ha un petit mirador, que es veu bastant bé a Barcelona, i que et queda just davant Montjuïc, i bueno, vaig seure allà un dia de molt de vent, va ser el pitjor dia per dibuixar segurament per Barcelona, bueno, el pitjor no, perquè la visibilitat era molt bona, però et congelaves les mans, perquè ja feia fred i feia molt de vent, se'm volava la llibreta. Vaig portar una llibreta tipus acordió, perquè clar, és molt apaisat, diguem, el paisatge, no? El
1: panoràmic, no?
3: Sí, un dibuix panoràmic de la ciutat, i bueno, vaig intentar dibuixar tota Barcelona allà, vaig estar una bona estona, i era el repte. Després a casa ja amb l'ordinador vaig ficar el colom digital i vaig afegir el nom de cada barri que es veu, dels edificis més emblemàtics, i bueno, vaig afegir tot, inclús, bueno, això ficava també en l'explicació del dibuix, que des dels dies que són molt clars, aquell dia no, però altres dies que he estat sí que he vist Mallorca, es veu la Serra de Tramuntana de Mallorca al mar, però m'ha costat molt, vull dir, has de trobar un dia això, has de pujar una mica d'hora a Collserola.
1: Això és el millor a l'hora de dibuixar?
3: No, per veure Mallorca, o sigui, per veure la silueta de Mallorca, jo quan l'he vist dues vegades, ha sigut cap a primera hora, que és quan el sol està sortint, llavors es retalla la silueta al fons del mar. Si puges més tard, encara que hi hagi molt de vent i hi hagi molta visibilitat, jo no l'he vist. Però en canvi, a primera hora, que he pujat algun dia, no sé, a les 8 o així amb la bicicleta, sí que l'he vist, que retalla la silueta. I és molt, molt guai això, no? Dius, hòstia, es pot veure Mallorca des de Collserola.
1: Parlaves de dies clars, és millor tenir un dia clar a l'hora de dibuixar o no té res a veure?
3: Sí, això és com la fotografia. Si és un dia que fa molt de vent o ha plogut i queda l'aire molt, molt net, que les veu molt més els detalls. I si és última hora o primera hora, que és quan està sortint el sol, no?, o s'està posant, clar, la llum és molt més interessant també. El relleu de la muntanya, de la ciutat, de tot, és molt més interessant quan el sol està més baix.
1: El que no hem dit fins ara és que el Sergi García és protagonista del llibre. Tu surts retratat. Això es pot dir, no?
2: Sí, es pot dir.
1: Com va anar aquella trobada?
3: Doncs mira, hi ha una persona, que és la Eli, que està també a l'Associació d'Urban Sketchers Barcelona, que em va dir, sabia que estava fent aquest llibre, em diu, has d'anar amb la gent de Bandora i amb el Sergi a fer marxa nòrdica i has de venir amb nosaltres a caminar i has de parlar amb ell i ha de sortir el llibre, això, que és molt interessant i tal, i jo, que a mi això de la marxa nòrdica no sabia molt bé ni què era. I, bueno, em va insistir, perquè no és que no volgués, però no trobava el moment. I un dia me'n recordo que vam quedar al Velòdrom d'Horta, vam fer una sortida molt maca, vam estar com 2 hores caminant, vaig conèixer el Sergi, va ser molt guai, vaig poder practicar marxa nòrdica, que mai havia practicat, va ser molt xulo. A part, vam trobar un dia que feia una temperatura fantàstica, amb una llum que s'estava començant a amagar, però era una llum fantàstica. Vaig veure també el, no sé si encara està, amb un arbre.
2: El gronxador.
3: El gronxador aquest famós que havia vist a Instagram o altres xarxes socials. Vaig veure el gronxador, que es veu unes vistes de Barcelona des del gronxador molt maques. I, bueno, tot l'itinerari que vam fer va ser molt, molt maco i va ser molt interessant. I, bueno, això surt en el llibre també, sí, sí.
1: I després vau fer la presentació plegats, no?
2: Sí, després em va enganyar per fer la presentació del llibre a Llibreria Altair, per parlar una mica de Coixeroga i de tot el llibre. I va estar molt bé, crec que va ser una experiència xuga, va ser una presentació molt maca. I el dia que va venir a caminar amb nosaltres també recordo com un dia molt xulo. Era una mica al revés, no? Ell no sabia massa bé què era això de la marxa nòrdica, jo això de l'sketching tampoc tenia molt clar què era, sí que a Eli, que és la culpable de tot plegat, me n'havia parlat, però quan va venir Raül i després, al cap de poc, em va passar per WhatsApp el dibuix, ostres, que xulo, que fàcil sembla, no? Quan veus algú que en sap, i quan tu ho intentes, no? És una altra història, no? Suposo que la pràctica, el que deia, d'anar amb grups, anar practicant, anar aprenent de gent, i quina enveja, que alguna vegada ho hem parlat, no? De poder anar a fer una excursió i acabar l'excursió amb el text explicant una mica i el dibuixet xulo.
1: I tant.
2: Que és una mica el llibre, el record aquest de les excursions que s'han fet.
0: Ens agrada Collserola.
2: Ens has explicat que tu, per la teva localització, coneixies o coneixes molt bé la zona aquesta de Sant Pere Màrtir, plaça Mireia, Santa Creu d'Olorda... La resta de Collserola, com la vas anar descobrint? Com t'hi vas perdre? Per un camí caminant, fent voltes amb la bici?
3: Doncs, no sé, per exemple, una vegada un company de feina em diu, parlant dels llocs que podien sortir al llibre, no? Un era la ruïna del casino de la Rabassada, que jo havia vist, però mai m'havia endinsat. De fet, no es pot entrar en principi, però bueno, vaig endinsar una miqueta més cap a dintre. I també em va dir que hi havia un viaducte allà al costat també, no? I jo dic, ostres, jo mai he vist el viaducte. I mira que havia passat vegades en bicicleta. Diu, no, però quan passes per la carretera, que passa en Cugat, si et fixes de lluny es veu el viaducte, tal... Ostres, i vaig passar un dia i dic, ostres, sí, que és guai, no? Perquè es veu molt lluny, aquest viaducte. I llavors, bueno, vaig anar caminant, vaig passar per sobre, quan estàs a sobre també és difícil de dibuixar. Si baixes a baix hi ha molts arbres que et tapen. Bueno, al final, aquest dibuix concret, crec que és potser dels pocs, que vaig treure d'una foto aèria perquè es veiés bé el viaducte, perquè està com molt amagat, no? Però aquest, ja et dic, m'ho va dir una persona de la feina. I altres llocs, doncs, parlant amb altres persones, també em deia, ostres, doncs, jo què sé, vaig anar a dibuixar també una casa ocupa, que és Can Pasqual, que un dia, fent una excursió guiada amb un guia de muntanya, van passar per davant, jo no havia estat mai allà, no? I vaig anar una segona vegada i vaig dibuixar aquesta casa ocupa, que jo no havia passat mai per allà davant, i, bueno, vaig conèixer la gent que habita la casa, van acabar convidant a dinar, vaig estar parlant amb ells una bona estona, i parlant amb ells, per exemple, van sortir diversos temes, un d'ells era que existeix una altra casa ocupada que tenen molta activitat, que es diu Can Masdeu, que està per la part nord de Collserola, i llavors, per exemple, això em va portar a anar un altre dia per aquella zona que no havia trepitjat gaire, i, bueno, vaig veure que hi ha una sèrie d'horts al voltant de Can Masdeu, que són horts comunitaris, que puja gent de la ciutat a plantar diferents tipus de verdures, de plantes aromàtiques, de tot, no? I vaig parlar a una persona que es diu Horacio, també, que tenia un petit hort allà, que té 2 gatets, i, bueno, això porta a parlar amb persones, una persona també que estava dintre de la casa ocupada, que viu amb diverses famílies, em va explicar que era un antic sanatori de tuberculosos, i és això, és anar parlant amb gent que t'explica que pots visitar un altre indret, que si hi ha una ermita abandonada, que si hi ha una masia, que si hi ha... I vas descobrint llocs abandonats o no abandonats, no?
1: Per tant, tu t'has bellugat en bici, no? Caminant, en transport públic... Quina és la millor manera? En cavall? En cavall no.
3: En cavall no, a mi el cavall no em va. Prefereixo la bici, que la controlo més. Jo crec que potser la millor manera, tot i que soc molt de bicicleta, és anar caminant, perquè vas a un altre ritme que et permet parlar amb la gent, fer fotos o dibuixar, o... És un altre ritme, no? La bicicleta està bé, ho veig com algo més esportiu, però per visitar i conèixer de prop i parlar amb la gent, crec que caminant és la millor forma, sí.
1: Tornem al llibre. Està estructurat d'alguna manera o es pot obrir per qualsevol pàgina? Una mica com el vas pensar?
3: Mare, això l'Ajuntament sí que em va dir a veure quina estructura li volia donar al llibre. Clar, és una cosa que no m'havia plantejat perquè tampoc tenia clar quina estructura li volia donar. Llavors, quan vaig començar a tenir ja força contingut, vaig veure una mica quins blocs podia fer en el llibre, perquè sí que volia, em semblava bé que tingués aquesta estructura, no? I llavors vaig crear com 5 blocs, no? Vaig agrupar tots els dibuixos en 5 blocs. El primer d'ells és l'arquitectura que podem trobar a Collserola, que passa des d'ermites del segle XI a XII fins a edificis modernistes que podem trobar a Vallvidrera, fins a la torre de Collserola d'en Foster, o bueno, molts tipus d'arquitectura de diferents èpoques, no? Després també hi ha una part que a priori no havia pensat que era tan important a Collserola, que és la part social, no? Li vas dir aquest apartat territori d'oportunitats, perquè hi ha un bon grapat de projectes que tenen en compte a les persones a nivell d'introduir en el mercat laboral o en el territori persones que no ho tenen tan fàcil, no? Un dels exemples és l'Hostal In-Out, on treballen persones amb discapacitat intel·lectual, orgànica i física, i, bueno, és un hostal que tenen restaurant. I, bueno, va ser molt interessant visitar aquest espai. Tampoc l'havia passat mai perquè està com molt amagat, està enmig del bosc. I hi ha gent que, de fet, ve a Barcelona, a conèixer Barcelona, no?, turistes, que s'allotgen allà, enmig de Collserola, amb un hostal, no? No coneixia, i a sobre amb gent que té discapacitat i que treballa en aquest hostal, no? Igual que aquest projecte hi ha d'altres, no? I aquest és l'apartat aquest de territori d'oportunitats, no? Després hi ha un apartat que és bastant extens, que es diu un paradís de proximitat, que és on parlem més del parc natural, no? De lo que és la flora i la fauna de Collserola, tota la part paisatgística, no? Dels miradors, la part una mica més de natura, no? Pròpiament. Una part molt important també del llibre, un altre bloc, és l'agricultura i la pagesia, no? Que de tant en tant, això que explicàvem abans, no? Que trobes un pastor amb les ovelles per Collserola o amb les cabres, i tota la part de gent que té horts, que conrea aquí a Collserola. Jo què sé, per exemple, hi ha Can Calopà de Dalt, que és una antiga masia, on hi ha vinyes i es fan vins de Collserola. I també fan olis i, bueno, és molt interessant, també fan vermuts. També és un projecte social, també treballa gent amb risc d'exclusió social i és un projecte molt interessant, el de Can Calopà. És un celler, que és el celler L'Olivera, que és el que gestiona aquestes vinyes i elaboren els vins. Bueno, és un exemple, vull dir, hi ha molts més en el llibre, no? I per últim, hi ha una part que li vaig dir, la Collserola amagada, que és aquesta part que potser pel que transita per Collserola i no aprofundeix, no es fica més endintre, no acaba veient, no? Que potser des de trobar l'aqueducte que dèiem abans, no? El viaducte, que passa una mica desapercebut si no et fixes, fins a un antic safareig d'un sanatori tuberculós que hi ha a les Planes, que està molt amagat entre els edificis de les Planes, fins, no sé, te pots trobar algun cotxe. Un cotxe abandonat enmig del bosc, que sorprèn molt quan te'l trobes, que fa aquí un cotxe enmig d'un bosc, no? Com l'han ficat, aquest cotxe, no? Parlant amb la gent del parc natural, em deien també que aquests cotxes no es retiren perquè se veixen de letrines per les genetes. Vull dir que té inclús una utilitat dintre del territori.
1: Què són les genetes?
2: És com el gat fer, és un mamífer petit, que per aquí a Collserola en tenim uns quants, que són difícils de veure, són així esquius, però és això que diu, els cotxes els fan servir com a punts de latrina, i el parc, amb el que dèiem al primer capítol de la seva funció de fer malabars, de preservar natura, conservar, doncs per això deixa els cotxes, tot i que a vegades quan arribes et sobta molt de trobar un cotxe abandonat allà, que inclús la gràcia és intentar endevinar quin model de cotxe és.
1: Clar.
2: I et preguntes per què no treuen això, doncs aquest és un dels motius.
3: Jo genetes no he vist mai, però bueno, sí, això m'ho van dir, que són genetes. Por senglars he vist molts, clar. I inclús a vegades dibuixant m'ha passat, no? El dia que vaig anar a dibuixar l'Hostal In-Out, mentre estava fent el dibuix, no?, de l'hostal, jo notava algú per darrere meu, no? Pensava que eren uns gossos que m'estaven allà com olisquejant i tal, i quan em giro veig un grup de porcs senglars petits, no?, que estaven darrere meu com si fossin gossos, vull dir, estan tan acostumats a les persones, no?, que s'apropaven d'una forma que mai m'havien tocat a mi, no?, però eren ells que s'apropaven a mi, i vaig flipar una mica, dic, ostres, Déu-n'hi-do, alguns, no?, en algunes zones de Collserola que estan molt, molt acostumats i s'apropen com si fos un gos.
1: Els vas dibuixar, per això?
3: Els vas dibuixar...
1: En surt algun?
3: Però no sé si al final en el llibre surten o no surten.
1: La segona edició, potser.
3: És que m'ha vingut una pica de polèmica.
1: Sí, o què?
3: Sí, perquè em van dir que el tema dels porcs senglars és un tema que s'ha de tractar una mica amb...
1: En compte,
3: bueno,
1: no?
3: En compte, i de fet, un dibuix que apareix en el llibre dels ports anglès, sí que aquí sí que fem pedagogia, parlant amb la gent del pare, i m'han dit, bueno, sí que ha de quedar clar que és un animal salvatge, que la gent no s'ha d'apropar amb ells ni els hi de menjar, i que s'ha de vigilar molt, no?, amb aquests animals, perquè això, són animals salvatges i hem de guardar les distàncies, no? I sí que hi ha una pàgina que dedico als ports anglès i parlem d'una forma més didàctica, no?
0: info@descobrintcoixarola.cat
1: Quina rebuda ha tingut el llibre fins ara? Ja portes unes quantes presentacions? O sigui, estàs acostumat a presentar tant un llibre, perquè tu ja n'havies fet, de llibres.
3: Sí, he fet alguns còmics i alguna autoedició també de llibres dibuixats. Aquest realment és el meu primer llibre on sóc l'autor al 100%, diguem, no? Perquè m'he encarregat dels textos i dels dibuixos, i a sobre amb una editorial, no? Sí que havia fet altres coses, però més a nivell de còmic. I la rebuda molt bona, la gent ha agradat molt. Hem fet unes quantes presentacions amb un centre cívic, a l'Altair, vam fer una presentació també a la Biblioteca de Collserola i vam fer un recorregut molt interessant per Vallvidrera. Hem fet també una presentació al meu barri, a Coll Blanc, i vam fer també una trobada al pantà de Vallvidrera per dibuixar la Casa del Guarda, i vaig fer un taller de sketching allà i vam presentar el llibre. Vull dir que déu-n'hi-do, no parem de presentar-ho. Vaig anar també a Catalunya Ràdio

0: i la gent ruta que és, no tenia ni idea, no? I sí, sí, la gent sempre descobreix coses noves amb aquest llibre.
1: Arribats a aquest punt, Sergi, podem explicar que una mica el llibre ha estat inspiració per aquest podcast, no?, en certa manera?
2: Sí, abans ho comentàvem amb el Raül fora de micros. Nosaltres dos ja fa un temps que ens coneixem i la idea de fer un podcast ja fa temps que en ronda els dos al cap, però no acabem de trobar
1: el tema,
2: un tema,
1: no?
2: Exacte. De què podem parlar, de què podem aportar valor. I arran del teu llibre, Raül, de la presentació que vam fer a Llibreria Altair, va ser quan la setmana després que ens vam trobar caminant per Collserola, que va sortir de dir, ja està, tenim tema, el podcast ha de ser de Collserola. Així que gràcies un altre cop per la idea, encara que potser de manera involuntària, però el llibre aquest a nosaltres ens ha servit per això i creiem que per molta gent pot ser una molt bona porta d'entrada a Collserola i tota la seva extensió. A més, amb els apartats que ha comentat ara el Raül, no només ens quedem amb la natura, que potser és el que ens ve tots al cap, sinó tota la vida que hi ha a Collserola, tota la vessant social. I això és una mica el que t'ha arribat a tu, amb les presentacions i amb tot el que et va dient la gent?
0: Sí, jo crec que la gent té una percepció potser més parcial a vegades del territori, de la part que coneix més, perquè som a part de Collserola on vius o transites o vas a fer esport, no? Però després hi ha una part molt més ampla, que és això, és el que parlàvem abans, no? De la pagesia, de la flora, de la fauna, d'activitats humanes i socials, arquitectura, bueno, és molt gran i quan més en saps de Collserola, més coses en descobreixes i et dones compte de lo gran que és aquest territori i tot el que amaga.
1: Escolta'm, Sergi, tu que fa molt temps que trepitges Collserola, tu creus que hi és tot o els bàsics hi són?
2: Clar, és que Collserola és molt gran i passen moltes coses, hi ha molta vida, moltes coses que es poden dibuixar. Suposo que el llibre ha de tenir unes dimensions, si poguéssim fer enciclopèdia de Collserola podrien sortir moltes més coses, però ja que tenim aquí Raül, si et deixéssim posar dues pàgines més al llibre, què posaries?
0: Doncs hi ha coses que es podrien afegir. Per exemple, una que és molt interessant és el Papiol. O sigui, Collserola també abarca el Papiol entre els 9 municipis. Hi ha unes escletxes formidables que, bueno, vaig visitar amb el meu fill de 9 anys i, bueno, per anar amb nanos és fantàstic, no? Són unes escletxes naturals, una forma això rocosa, amb diferents grandàries, diguem, d'amplada. Algunes passen a un adult, altres a un adult, depèn qui, li costa una mica més, però, bueno, el nen passa per tot arreu i, bueno, passes per això, unes escletxes bastant estretes, algunes, que es van comunicant com una espècie de laberint i, bueno, estan allà amagades en un lloc que de lluny no ho veus, perquè fins que no arribes i no hi entres no ho veus i després un cop entres és un paisatge de conte fantàstic.
1: Caram, això és poc conegut, no, Sergi?
2: Bueno, ja comença...
1: Bueno, tu coneixes.
2: Comença a ser conegut, sí que queden amagadetes. Jo estava pensant... Com les dibuixaria, Raül, les escletxes del Papiol? Perquè les tinc, les visualitzo i m'agradaria veure el dibuix, a veure
0: seria,
2: si...
0: Sí, sí, seria un repte.
1: Clar, de fet, Sergi, potser en la segona edició el llibre canviarà, no?
2: L'exemple més fàcil potser és el de Skyline de Barcelona amb el Camp Nou que ara s'està enderrocant i que estan aixecant nou. Això canvia.
0: Clar, sembla que Barcelona no canviï mai, però mira, quan vaig fer el dibuix, vaig posar Torre de Premi, no, que no és Torre de perquè és Torre de les Glòries. Hòstia, sí, és que la Torre de Glòria és ara. I el Camp Nou tens raó, que quan el vas dibuixar no era el Camp Nou que estan fent ara. Com? Llavors sí, sembla que no, però no para de canviar la ciutat. Sí, sí.
1: Hi ha dues pàgines del llibre, Raül, que a mi m'han interessat especialment, que són... Fas com una mena d'estadística, no? Més amb els seus dibuixos corresponents, etc. No? És el final de tot.
0: Sí, vaig fer una infografia dibuixada perquè com no podia ficar tot en 100 pàgines, vaig agafar la informació del Parc Natural de Collserola, vaig fer una infografia dibuixada explicant la quantitat de coses que podem trobar a Collserola, no? Hi ha més de 300 fonts, hi ha 3 pantans, hi ha més de 8.000 hectàrees de terreny, hi ha 225 masies, 18 ermites, 8 restes arqueològiques i més de 5.500 espècies de flora i fauna. Realment podem trobar de tot i en gran quantitat.
1: 5.500 espècies de flora i fauna, Sergi, això dona com per molts capítols del podcast, eh?
2: Si n'hem de fer un per cada una, tindrem feina.
1: Bé, de moment nosaltres ho haurem de deixar aquí. Raül de Amo, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest segon capítol de Descobrint Collserola. Moltes felicitats pel llibre i fins aviat.
0: Gràcies per convidar-me.
1: Si voleu més informació...
2: Podeu visitar la pàgina web descobrintcollserola.cat i enviar-nos correus electrònics per qualsevol tema a info@descobrintcollserola.cat.
1: Sergi García, fins al proper capítol.
2: Per Andreu Geriot, ens veiem aviat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tots i a totes.
1: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresme. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
2: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
1: Com era la relació entre els veïns?
2: Pues mira que anaves a casa seva, vull dir, era, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques, per tot arreu hi havia fàbriques i tallers des, més endavant. I el veí i la veïna doncs eren com de família, no?
1: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
2: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc no la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem, amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
1: Sí.
2: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi ha, amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant el... I ara és tot molt diferent.
1: Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
2: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè és... jo me'n recordo que si jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa.
1: Clar.
2: Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, si no ens coneixem de res, no?
1: Abans també, disculpa, era més normal, no?, saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
2: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot. No vivim malament, perquè vivim bé, a casa nostra, però ens hem tancat molt.
1: Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no? Quan trigava doncs, a propagar-se aquella informació?
2: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Però era local.
1: Clar.
2: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
1: Clar, ara amb les xarxes socials, no? L'internet, ens enterem de tot.
2: Jo perquè no m'agrada, tot això. Vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més. No miro ni xafarderies ni res.
1: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
2: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò i, és clar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
1: Sí.
2: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
1: Clar.
2: I a mi em fa una mica de pena.
1: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
2: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. ara si ets una mica gran ja et miren així com vulguen dir... Mm-hmm. Saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
1: Sí.
2: I això s'ha perdut. Mm-hmm. Jo sóc gran i veig que jo les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà babicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però és clar, ara la informació està tota en un mòbil i la gent no necessita doncs, escoltar a ningú, perquè si jo dic alguna cosa en el meu net o el que sigui, mm. dirà, àvia, va, saps?
1: Sí, sí. Clar, no es té tan en valor, no?
2: No.
1: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys a Passagers per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
2: 20 anys? Potser
1: més enrere.
2: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria. Doncs, jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, eh? Vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
1: Clar, quanta gent.
2: Em sorprendria això, eh? Els pisos que han arribat a fer i les coses com estaven abans. Tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè, esclar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
1: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
2: No. Uh-huh. Llavors, si no evoluciones, tampoc no va bé. Uh-huh. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer, o evoluciones, perquè si no et quedes que
1: enrere.
2: Uh-huh.
1: Pepita, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa i bé, doncs una abraçada molt forta i ens tornem a retrobar un altre dia.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Sense notícies encara sobre el pla de xoc de 21 milions i mig d'euros anunciat per la Generalitat el maig passat, la plataforma Millorem-vos Baix Maresme ha emès un comunicat de denúncia rotunda, on afirmen que durant l'estiu el servei de bus s'ha continuat deteriorant i on plantegen exigències a la Generalitat i també als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. En concret, pel que fa al servei durant aquest estiu, l'entitat denuncia problemes com la manca d'aire condicionat en molts vehicles, descontrol horari i mala organització de les línies i nul·la comunicació als usuaris, i tot plegat patint la situació recurrent de cotxes que van plens i amb viatgers drets des de l'origen del servei. Per contra, diuen, no ha transcendit cap novetat respecte del pla de xoc que va anunciar la Generalitat abans de l'estiu. Al Maresme, únicament, s'han ampliat horaris de la línia que uneix Arenys de Mar i Damunt amb l'hospital. Però la Generalitat no és l'única administració que rep en aquest comunicat. Millorem-vos informa que ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils per reclamar-los que facin dues coses: que redactin i enviïn una carta conjunta a territori sol·licitant mesures urgents i un calendari de millores, i que es demani així mateix a la Generalitat una reunió urgent per anar a exigir-los el compliment dels compromisos.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Tret de sortir de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra a Agramunt. Fins al pròxim dilluns, aquest municipi de l'Urgell s'omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. La consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha inaugurat i ha posat en valor el paper del torró en el sector gastronòmic de Catalunya.
2: I totes les famílies que durant tot l'any s'esforcen perquè aquest sigui un espai de referència a l'àmbit internacional i nacional i, a més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents.
1: Enguany a la fira es presenten novetats com les dels torrons Vicenç amb peces que aboquen a postres del celler Can Roca o creacions inspirades en snacks japonesos. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria tancat amb clau en un pati un alumne diagnosticat amb TITDH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo pels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau al pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I el llegat del músic i compositor Josep Bastons ja forma part del fons de la Fundació Ernest Morató Palafrugell. Aquest migdia s'ha fet efectiva la donació en un acte celebrat a la biblioteca del Centre Fraternat d'aquest municipi. La major part de les seves obres són navaneres i s'hi troben peces com Mariner de Terra Endins, Tamarigola o La Tavernenca. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: La seva filla, Elena Bastons, ha estat l'encarregada de fer l'entrega d'un fons que inclou 137 partitures i 21 trofeus, i també reconeixements que Josep Bastons va rebre al llarg de la seva trajectòria.
4: Ell feia música perquè es cantés i que millor que estés a la base de tothom. En els últims temps, durant molt de temps, a ell li preocupava molt que això, que el món de la banera, que el de camp de taverna, que això tingués una vida curta.
3: Amb aquesta incorporació, la Fundació Ernest Morató amplia el seu patrimoni documental dedicat a la música popular i a la cultura musical de les comarques gironines. Enric Frigola n'és el president.
5: Doncs que havia fet 137 composicions. De tota mena, eh? No hi ha tan sols maneres, sinó que hi ha música de tota mena. Hi ha cançons marineres, hi ha boleros, hi ha una mica de tot.
3: La donació arriba en plena preparació de l'any Bastons 2027, que commemorarà el centenari del naixement del músic.
1: I en esports, la selecció espanyola femenina juga avui a 9:15 un amistós contra els Estats Units a Washington i el partit s'emmarca dins de la preparació del Mundial. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Continguts en xarxa.

Bon dia, oients de Som Terra. Ja tornem a ser aquí. Soc la Rosa Cortés, la directora de l'Escola Agrària d'Alfarràs. No, no m'he equivocat. Enguany no ens trobarem cada setmana, però com que la Pili diu que em trobeu a faltar, us faig només 5 cèntims de com ha començat el nou curs escolar. Com a cada any, hi ha una mica de canvis. Professorat nou, alumnat nou, canvis en algunes assignatures i noves inversions. Enguany, la més destacada serà la instal·lació de xarxes antipedra i carpocapsa i una mica de reforma a la cuina de l'escola per atendre les noves necessitats, ja que hi ha més alumnat resident. Hi haurà més novetats en l'equip directiu, que ja us contaré si ens tornem a trobar. També us vull parlar de l'acte d'inauguració del nou curs escolar a les escoles agràries, que sempre celebrem per aquestes dates. Habitualment es fa en una escola diferent cada any i els convocats són els equips directius i els caps del Departament d'Agricultura. Aquest 2026 s'ha celebrat el passat dilluns 5 d'octubre, en gran, amb una festassa organitzada a la Seu Vella de Lleida, on hi vam assistir totes les escoles amb més de 500 participants. Va començar a les 11 del matí amb l'acte de projecció de diferents curs sobre el dia a dia de 5 alumnes de diferents escoles agràries, la seva experiència i la seva trajectòria al sector. Després, a continuació, es van fer dues taules rodones. La primera per reforçar l'empoderament del sector primari amb dos exalumnes de dues escoles, el Biel Pedrals de l'Escola d'Espiells i l'Anna Criado, exalumna de paisatgisme de l'Escola del Solsonès. La segona taula rodona va tractar sobre el present i el futur de l'agricultura, oportunitats de negoci, sobre l'aplicació del coneixement al món laboral i quines són les línies estratègiques i els reptes per acompanyar aquests nous alumnes i el sector agrari català. Hi van participar dos consellers, l'Esther Niubó, consellera d'Educació, el nostre conseller, Òscar Ordeig, i Eduard Pons, empresari i CEO de Clos Pons. I finalment, per acabar l'acte, es va fer el lliurament dels premis als treballs realitzats per alumnes de les escoles agràries i també el reconeixement de dues empreses del sector pel seu compromís per impulsar, per difondre i per contribuir a la tasca de formació professional. I concretament, en el nostre cas, en el cas de l'Escola Agrària d'Alfarràs, vam proposar Fruits de Ponent, que sempre ens ha recolzat en la nostra tasca formativa. Va cloure la jornada el Parlament del nostre conseller Òscar Ordeig. Bé, i això és tot. Gràcies per avui, gràcies per seguir-nos i fins a la pròxima, si s'escau.

fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.

0: Avui al Som Tarra parlem amb la Imma Roger, de la Cistella de la Imma. Així la podeu trobar a Instagram. Imma, benvinguda de nou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Que contents estem que estiguis avui amb nosaltres per parlar-nos d'aquests sabers ancestrals i parlar-nos també d'aquest aprofitament de les conserves, perquè això, ostres, malauradament s'està perdent una mica. O sigui que gràcies per la teva feina.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres per donar-me aquest altaveu.
0: Estem començant la tardor i avui anem a parlar doncs, això, d'aquest aprofitament de l'hort. Nosaltres, des que vivim en món rural, som molt afortunades perquè pot ser que molt sovint un veí, una veïna, el nostre pare, en el meu cas el meu pare, molta gent tingui el seu hort, no? O algú te porti una cistelleta.
1: Sí, i també hem de pensar en la gent que no té aquesta terra, però sí que estan fent horts amb espais de lloguer i amb espais de compartir, i ara mateix pues, tenen un superàvit segur de producte, perquè l'han de traure, perquè està canviant el clima, perquè ja estem entrant a la tardor, ja està començant a fer frescor, les primeres pluges, i aquell producte que hi ha allí, pues, la planta s'estarà morint, no? Deixant pas a les plantes de tardor, i hem de replegar tot el producte que puguem, sigui verd, sigui madur, per a així poder fer rebost. I això és el que venia una miqueteta amb la idea aquesta, no?, de transmetre el com podem, com podem transformar tots aquests productes que recollirem de l'hort, tant siguin verds com madurs, per poder-nos afavorir, pues, tota la temporada de tardor i fins i tot l'hivern.
0: Estava pensant, saps que amb quin símil estava pensant? Amb el canvi de temporada, no? Quan canviem l'armari.
1: Això mateix. No. Pues en aquest cas és, canviem les plantes perquè plantarem les plantes de tardor i aquelles plantes que teníem fins ara d'estiu, pues les tomateres, les albergines, tot això, ho hem de traure. I a la millor hi ha albergines d'aquelles molt petites, que encara no s'han fet. Doncs aquestes albergines estan boníssimes amb un encurtit. Les hem de ficar en vinagre. Hem de fer bullir aigua perquè la posem sense microbis, no?
0: Sí.
1: O sigui, hem de fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, que no em sortia la paraula, afegir el vinagre, continuar aquesta bullida, ja tenim una base de líquid on encurtirem aquestes albergines i qualsevol altre fruit que tinguem verd, petit, a l'hort, el podríem utilitzar de la mateixa manera.
0: Ai, que bo!
1: Els pebrotets, les tomates, aquelles verdes petites, tot això ho podem encurtir.
0: Tot allò que sigui verd i, clar, petit, perquè ens hi ha dit que piguem un pot.
1: Sí,
0: no pot ser un pot
1: de
0: gegant.
1: Fet, les nostres padrines encurtien també el pebrot vermell a trossos,
0: clar,
1: que se'ls menjaven després quan a l'hivern feien unes mongetes seques o se menjaven aquells talls, no? O feien una amanida, com no tenien moltes coses per amanir a l'hivern, pues ficar en ceba un tall de pebrot d'aquell vermell que el treien del pot del vinagre, que diem nosaltres, no? I al final era el seu probiòtic natural que s'havien fet. No calia anar a buscar un kimchi o... Ja en sabien elles.
0: Tens tota la raó. Llavors, torna a repetir-nos la recepta perquè sapiguem com fer-ho.
1: Pues la recepta seria fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, afegiríem vinagre.
0: Quina quantitat i quin tipus de vinagre? Serveix tot?
1: Serveix tot. Jo faria vinagre de casa, amb el típic, amb un vinagre de vi.
0: Oh, de casa. Un altre dia ens diràs com se fa el vinagre.
1: Bueno, el vinagre, això ens podrien explicar més bé els companys dels cellers, no? Perquè els vinagres han de tindre una mare, és una fermentació, és... Llavors, bueno,
0: llavors,
1: però si anem a una bodega, segur que tindran vinagre, i si no, comprem el vinagre que més confiança ens doni a la botiga. No cal un vinagre de Mòdena, no cal
0: això
1: tots
0: no,
1: aquests transformats.
0: No.
1: Com a menys producte químic tingui, com més viu estigui el vinagre, millor ens anirà. I amb una quantitat, pues, meitat i meitat d'aigua, meitat de vinagre.
0: D'acord.
1: Perquè segons com mos agradarà de forts, o sigui, els paladars de cada casa, no?, i de cada persona, són diferents. Sí que la meitat la necessitem perquè conservi.
0: Perquè o sigui, no serà mínim el 50% de vinagre.
1: Sí, jo faria això, 50 i 50. Li podem ficar herbes, li podem ficar mel, podem enriquir
0: pebre.
1: Com vulguem, pebre. Però la base seria aigua i vinagre.
0: I sal?
1: Ho fem bullir tot.
0: I després ho fem bullir.
1: fem bullir una mica per a que tot s'integri,
0: d'acord,
1: ho esterilitzem tot i ho fiquem dins del pot on tindrem totes les verdures, aquestes que hem replegat, netes i sense tallar, no cal tallar-les i agafarà el vinagre. Al cap d'un parell de mesos, això ho podem tancar, millor ho deixem a les fosques, que li toqui el sol, i, però damunt dels fogons de la cuina estaria bé, i ja podrem encetar. Tastem el punt de vinagre, sí, a demà serà una mica el vinagre d'entra dins, serà el que courà i el que anirà conservant, això. I sempre les verdures tapades fins dalt de tot, o sigui, no deixar trossos de verdura fora del líquid, perquè si no sí que es floririen.
0: Ah, val. I escolta, i fa falta fer el buit?
1: No cal.
0: Ah, no, d'acord.
1: No caldria.
0: Val.
1: De fet, les padrines tenien una tenalleta, no?, i anàvem traguent d'allí, d'aquella tenalla.
0: Que fort. I sal, em deies? Sí, no? Una sí. Mica? Depèn?
1: Sí, en pots menjar, sí, si no, val. No. Després te la menjar, o sigui, la verdura per si sola no li caldria molta sal a qualsevol tipus de verdura, perquè ja té les seues sals minerals. Si vols tastar la verdura tal qual és, no li cal sal. O sigui, una tomata, no?, té la sal que li toque, té la dolçó que li toque, té l'àcid que li toque. Quan hi posem sal, li traguem tots els sucs.
0: Oi, Imba, que estem disfrutant amb aquesta secció, eh? Te necessitem un cop al mes, com a mínim. Va.
1: Anirem fent esforços, el que calgui.
0: Doncs ara hem parlat això, de les verduretes, que hem de fer el canvi, que són petites i que estan verdes.
1: Vale, aquestes les encurtirem.
0: Vale.
1: Però, o també, les podem deixar, com ara les tomates,
0: sí,
1: que no són tan petites, i són tomates grans i encara estan verdes, però les hem de traure, les hauríem de poder deixar en caixes, no una damunt de l'altra, sinó simplement una tocada de l'altra,
0: sí,
1: amb el que seria el mànic tocant cap a terra, que ens ensenyen la part del que li diguem el cul nosaltres, que és on se'ls fa una estrelleta i on comencen a madurar, i aquestes tomates es poden quedar aquí fins després de Nadal. I encara que siguin verdes,
0: acabaran madurant
1: i acabaran tinguent una textura molt sabrosa, molt més sabrosa de les tomates que comprarem al súper,
0: sí,
1: perquè a l'hivern vindran de baix d'Andalusia, de dins d'un hivernacle, i aquestes veureu com us agradaran. O sigui, són, clar, hem de tindre una mica d'espai, això sí. I separades, anar-les revisant, perquè a vegades alguna se toque o agafa una mica de podredura, no? Pues aquesta l'hem de retirar, perquè si no tocarà les altres. Allò de la poma podrida fa podrir tot el cistell. Però aguanten molt temps. Si les tenim en un espai on no li canvia molt la temperatura, o sigui, una temperatura més o menys estable, i que no cal que sigui calenta ni freda, o sigui, a baix en un magatzem de les cases, si en tenim, o en un rebost, la gent que està als pisos, pues, amb aquell raconet on no li canvia tant la temperatura, perquè, clar, si puja i baixa de temperatura i de més, igual sí que li accelerem una mica el procés i potser se'ns fan malbé.
0: Bé, doncs ara ja tenim les tomates una mica més grans, verdes, que ens aguantaran. Suposo que això també passa, per exemple, amb els melons.
1: Els melons, hi ha varietats de melons que ja són ideals
0: per guardar.
1: Que és el tendral, o sigui, ja hi ha unes varietats de melons que ara mateix que tiren més com cap a les varietats de carabassa, no?, que les collirem verdes i per Nadal ens podrem menjar aquells melons. Però un meló pell de sapo,
0: sí?
1: Si està verd, no madurarà.
0: Pues mira,
1: però el podem fer amb sopa. Ens el podrem fer amb sopa.
0: T'he de dir que el meu pare fa hort i amb el meu fill petit, que li agrada molt el meló, hem batejat un tipus de meló. Que és el melompino, perquè és entre un meló i un pepino.
1: Perquè l'heu collit verd i, clar, té aquell gust que no acabarà de madurar.
0: No, allò,
1: el meló necessita moltes hores de sol.
0: Que hauríem de dir meloncombre, de meló i cogombre, però bueno, hem fet aquesta varietat.
1: Bueno, de veure si té més gust de meló o de cogombre per ficar-li el nom per davant o per darrere.
0: Tens raó. Això, que llavors amb un gazpacho, per exemple...
1: Pues amb un gazpachet, clar que sí.
0: O amb una amanida.
1: Amb amanida, però pues, triturat, no?, i barrejant-hi unes quantes herbes aromàtiques. La gent hi fica crema de llet, també podeu ficar un raig d'oli, no cal la crema de llet, qui no pugui menjar làctics i demés. uns encenalls de pernilet i tal, donant-li el punt a aquell xalat i li canviareu el nom. O fins i tot el tritureu i en feu un gazpacho per veure. Mm-hmm. Amb com se fa el gazpacho de la síndria, no? Pues el feu vosaltres amb aquest meló. Només els hi cal ficar una mica més de pebrotet i quatre espècies, jo hi ficaria espècies, no? Perquè si no, pues, el meló sol tindrà poc sabor i tindrà més gust només de cogombre, potser. Llavors, pues això, barrejar i quatre verduretes més i unes espècies. Pues ara tenim la sajolida, que també era algo que us volia comentar.
0: Explica'ns això,
1: explica'ns. És el moment d'anar a replegar les herbes aromàtiques al camp, sobretot a la serra, no? Jo soc d'Algerri, les tinc allí molt a mà. I hi ha la sajolida, que serviria molt per fer les olives, és tradicional, no?, ficar les olives en sajolida, que es posen ara també pues, per la pilarica, dient, no?, aquest any la cosa va una mica més adelantada, o sigui que...
0: Tot sempre hi ha qui més tingui... adelantat.
1: Sí. Bueno, tot, però aquest any sí.
0: Però escolta, Imma, tu parteixes de la base que sabrem reconèixer la sajolida i jo mateixa no sé reconèixer la sajolida. Per tant, hi haurà molta gent... No vull dir que...
1: És complicada ara explicar-vos-la aquí.
0: Però podem buscar una foto.
1: Això mateix.
0: Si ens equivoquem, ens podem morir?
1: Fa una floreta... No us morireu. Fa una floreta... És una planteta, almenys al Gerri, igual en d'altres zones que són secants més agraïts, pot ser més gran. Al Gerri, que és... un terreny de guix i un secà potent, les plantes es fan petites, no es fan gaire grans, moltes vegades surten també prop o damunt de la roca, de la pedra, fa una floreta petiteta, blanca, quan l'agafem no és molt agradable perquè sembla que la fulleta, que és molt petita, semblant al timó, però no, perquè té la fulla més punxeguda que el timó, fa com si volgués punxar, tot i que ara com està tendre, ni punxa ni res, no? Però sempre quan repleguem plantes, quan anem a recol·lectar plantes, mirar de només agafar una rameta de cada planta, perquè si no, si ens emportem tota la planta, aquella planta potser porta dècades allí, en aquell terreny, i si me l'emportem tota sencera, estem esquilmant el bosc. Llavors és agafar una rameta de cada planta, sempre mirar quines plantes estan més generoses i d'allí recol·lectarem. No en necessitem gaire, o sigui, amb una paperina de paper plena d'aquestes plantes podem passar tot l'any, perquè són molt oloroses, són molt aromàtiques i amb molt poqueta quantitat, és igual que el timó, quan ens fem una aigua de timó amb una branqueta de dit, no?, de mig dit, tenim prou per fer un got d'aigua de timó. Llavors, quan anem a replegar plantes, no cal que n'agafem per tot pel veïnat, o sigui, ja que cadascú... Clar, una mica de consciència de que hem de... Sí, hem de consciència de que hem de conservar el que tenim i el camp, no?, que no el podem tornar a replantar. Això surt sol i llavors, aquesta planta ens servirà també, pues, a part de... per aromatitzar moltes sopes, és molt gustosa, molt bona.
0: La sajolida.
1: La sajolida.
0: Alguna altra que haguem d'anar a buscar ara?
1: Ara tenim el té de roca.
0: El té
1: aquest
0: de roca?
1: Té...
0: Ostres, tu...
1: En diuen té de roca, de sí? Fet, no és un té. És una planteta petiteta que fa una floreta que quan ja ha madurat s'obre i obre totes les seves llavors com si fos el dent de lleó, sí, perquè volgués volar. Surt damunt de les roques. És una planteta que, com a molt, farà un pam d'alt i a saber els anys que fa que hi és. I d'aquí, pues, trauren les boletes de dalt, no? O sigui, la part més que té fulleta i aquesta floreta, deixar la planta, o sigui, no agafar tota la planta, sinó només les puntes de dalt, i amb això es fa uns tés que les padrines te'l donaven quan estaves constipat. I és que et pare la constipat. Jo crec que el que va bé és per les defenses. O sigui, el que t'ajuda és a que tu et fiques fort.
0: I et pots fer una infusió tranquil·lament,
1: sí,
0: eh?
1: És per fer infusions. Que també podríem ficar-los dins de...
0: A les olives.
1: Però, amb les olives, sí. Però, bàsicament, aquest seria per replegar per infusionar.
0: Ai, d'acord.
1: És digestiu, també.
0: Escolta, que abans has dit el timó. Mm-hmm. Clar, que això és molt lleidatà, però per la gent que no sigui de Lleida, no. Això
1: no, és, clar, és farigola, el timó, no? Ells, és la seva farigola.
0: La farigola.
1: Aquesta no la replegarem fins que arribi el gener o així.
0: Això és més endavant, eh?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Bé com el romer.
0: Ai, que guai. Escolta, si necessitem que ens facis un taller per explicar-nos com es fa la conserva, com es fa aquest aprofitament, O també per detectar quines són les herbes del camp, que estem tan, tan desconnexats.
1: Sí, sí, aquest, fem aquest passeig d'etnobotànica, de veure quines plantes tenim al nostre entorn, el fem cada temporada, perquè cada temporada, cada estació de l'any, canvien les plantes.
0: Estarem atents al teu Instagram i si algú privadament vol...
1: Que em busquin.
0: Que et busquin. A la cistella de l'Emma. I,
1: sí. Vale. Penseu que també hem de fer tot el que quede de fruita amb mermelades, que és la més fàcil. I ara que la gent està acabant de collir els préssecs, les pomes, feu una compota de poma amb una miqueta de llimó i ja està. Això o amb les peres i Maria Lluïsa. Sempre aneu innovant i barrejant cosetes a dins de l'olla de bullir, com si infusionésseu. I abans de triturar, tragueu aquestes herbes i empotar i a menjar bé.
0: Doncs què et sembla si ho deixem amb calma per al proper programa i ens expliques això, eh?
1: Fantàstic.
0: Que també li pots dir a la Thermomix següent, però no deu quedar tan bo, no?
1: Pues la Thermomix, ara que a mi m'han regalat una aquest estiu...
0: I jo també, vull dir que...
1: I la veritat que estic fent proves amb la Thermomix i deixa una textura ben guapa.
0: Veus?
1: I en poques hores de fer. No, que passa és que a mi m'agrada fer una bona olla, perquè amb una vegada en tinga per tot l'hivern, saps? I ara, i la Thermomix, clar, pues fa 3 o 4 potets, que no està mal, eh? Molt bon.
0: Direm la processadora.
1: La processadora, exacte. Això mateix.
0: Imma, gràcies, et seguim a @Imma, la cistella de la Imma, tal sí. qual, eh? A Instagram. Gràcies per venir.
1: Molt bé.
0: T'esperem molt aviat.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Fins a la pròxima.
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Seguim amb la nostra secció d'Aikus vora el canal. Tenim amb nosaltres a la Rocío López. Rocío, avui de què parlem?
4: Avui parlarem del no-res en el haiku,
3: wow.
4: Possible. Per això, és per acabar d'entendre on estem, eh? Quan uh-huh. parlem de haikus. Pues, haikus parlen de qualsevol bagatela. El senyor aquest que havíem parlat també en la sessió anterior, que era un gran estudiós del haiku, ho va definir com un mer no-res, inoblidablement significatiu. Però és un no-res que esdevé tan real davant nostre que no aconseguim oblidar-lo. El haiku és l'expressió d'un no-res que ens trastorna i per aquesta raó mirem d'explicar-lo. Res no pot dir-se, però s'ha de dir el no-res. Uh-huh. Dir el no-res, en efecte, això és el haiku. És l'excepció al nostre parlotejar habitual sense substància. L'haiku, aquella cosa que significa que de debò som vius. Estar vius, estar desperts. Atendre al món tal com el món està pendent de nosaltres. El món ens observa fixament com aquest espia dimonis del següent haiku que us llegirem. I diu així: un espia dimonis, sense que m'adonés, em mirava fixament. Un haiku escrit per un nen, per un infant japonès. A mi se me fica la pell de gallina, ja. Sota aquesta mirada començarem aquesta via tan particular del haiku. Haikudu, que se li diu també, que significa via o camí. Uh-huh. Llegirem uns quants perquè vegueu. Tothom que les veu les oblida, les flors de pi, de la Chiyoni. Uh-huh. Encara que el se buit, torno a obrir el calaix. Osaki osai. Quan fa bon temps, espera la pluja, la granota. Espesa boira, ja no diviso els iris, fred a l'estança, de la Montse Rubinat. No és clàssica, ja sabeu que és contemporània i nostra, la Montse Rubinat, però l'he volgut posar perquè encaixa molt en aquesta definició del no-res, no? de que des no-res, solament hi ha boira, ja està, no passa res, però detrás hi són els iris que avui no veig, no? I el trobo molt significatiu.
3: Que bonic.
4: I així ho podríem deixar per avui, Maria.
3: Molt bé, doncs gràcies, Rocío, per apropar-nos a aquests haikus.
4: Gràcies a tu.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
5: Continguts en xarxa.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Aquest va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions empresari juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavilla. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria retingut i tancat amb clau al pati un alumne diagnosticat amb TEA i TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo dels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau en un pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I avui ha començat la setmana bio a Rubí, en el Vallès Occidental. Diferents establiments i entitats s'hi sumen per provar l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. I ha anat a comprar-ho des de Ràdio Rubí, en David Burillo.
2: Avui comença a Rubí la Setmana Bio, que arriba a la tercera edició amb una desena d'establiments i entitats participants. Pagesos, arboristeries, cafeteries, bodegues, restaurants i cooperatives de consum s'han sumat a aquesta iniciativa per promoure l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. Fins al 18 d'octubre s'han organitzat diferents activitats, com ara tastos de productes ecològics, mostres i paradetes amb productes de proximitat. També hi haurà xerrades i activitats informatives sobre cooperativisme i consum sostenible, així com visites a horts i projectes ecològics com l'Ecobòdum. Hem sortit a parlar amb els comerços i això ens deia la Sílvia Pérez, copropietària de la Iaia Terol, una cafeteria que cuida molt bé el seu producte.
3: Totes les nostres farines, els nostres sucres, tots ho fem ecològic, bio, orgànic. Entenem que el producte ha de ser de qualitat perquè avui en dia ens hem de cuidar.
2: La Setmana Bio està impulsada per la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològica.
1: I tret de sortida a la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns aquest dilluns, el municipi de l'Urgell omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. A més, a la fira s'hi presenten novetats com els de Torrons Vicenç, amb peces que aboquen a posta del celler Can Roca, que són inspirades en snacks japonesos com el wasabi o altres que reinterpreten els trotos tradicionals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carles Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90. En aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rustullet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos. De seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, ja, és la primera vegada que el tinc a cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparicions, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama, però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això. Però un cop decideixes que no és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors que, quan hagin llegit el llibre, decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no? Una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat. I llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins d'aquesta novel·la. O sigui, en realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, que sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí, sí. Doncs aquesta... també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
5: Simpàtics.
9: I molt bons, eh? I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, fora mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just està en l'any, a la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari i els tios fan una cara i els periodistes també el veuen i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model. Sí, sí. Llavors, sí, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme. No dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins el cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere, per mirar una mica com era, però tot això, que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer i paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
9: Aquí fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i a més, sense, en alguns casos sense saber-ho, no? Perquè a les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, dius.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt bé endinsar-se en aquesta història, no? De dir què passa. I alhora, doncs, bueno, doncs es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada... O sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també me va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, perquè criminalitat n'hi ha, hi ha una desaparició. traïció, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tota una societat en contra, no tot un sistema en contra, i després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país, doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i la part més sarcàstica i irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim, i passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma d'un assassinat d'una noia i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent per aguantar... Si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
3: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit, i el deixar d'escriure, doncs, em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar... Va, proves d'escriure una novel·la. I va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava. I continua, vull dir que m'anasso amb continuar.
9: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
3: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista, protagonista i companyia, sí.
9: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com... He fet memòria recordant quan traiem el radiocasset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això és...
3: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el radiocasset perquè no el robessin, sí.
9: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i bueno, que vagi molt bé i molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
10: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Bern de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Veure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits, que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest veure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat, quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la història, i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat. Com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap. No és una qüestió de cervell. És una qüestió de biblioteca. Una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura. El vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi. I jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se tracta d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi. Amb
1: vi. Canvia, eh? Dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu, del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de, diríem, de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
2: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi el que he tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garroba, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama, jo he dit, amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura. Però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no?, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
2: Sí, i només hauria de ser una curiositat. Perquè, vull dir... Per aventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca, no en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no t'hi he pensat. No sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era i al final és fruit de la terra.
2: Perquè hi ha una imatge, una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut, a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se trata del tast, aquí no se trata del vi com a negoci, aquí no se trata del vi des del consum. Aquí se trata de com la literatura escriu el vi i com el tracta. Eh? En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions del vi. Per què? Perquè entenc que el dia és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el dia, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I, en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tenc el nas completament destrotat perquè el Covid me'l va deixar desballestat. Però tenc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part d'un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, jo m'he fet tota una llista, però ara tenia una curiositat, quan venia cap aquí abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
2: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del XVIII. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el XVIII recull tota la tradició necreòntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar amb el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos... No tenc, vull dir, tenc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tenc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs. Però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitava. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
2: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire. Jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
2: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
2: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i estem parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa. L'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Figaro. Vull dir, per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una situació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
2: Clar que sí.
1: Però tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
2: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del vi, fins i tot, veure'n és alguna cosa que és...

0: patrimonis només alimentaris, i veure si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi i llegiu. Llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
0: de la copa de vi. Sí, llegiu. Sobretot, llegiu.
1: Llegiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vivop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló. Però també us aconsello, als qui no el conegueu, recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
0: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló és igual, però llegiu.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socias.
7: La setmana passada vam compartir amb vosaltres entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva.
1: Arribem tard, però acabem arribant, perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
8: Moltes gràcies a tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge, perquè ara tens presentació.
8: Sí. Ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res. Tenim... Sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tot una vida de poesia.
8: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys, i tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta... De fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes, trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és... Depèn una mica també dels moments. Segurament d'aquí un any jo hauria triat alguns altres poemes o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
8: Sí, sí, sens dubte. A més ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions, era constant, vull dir, i sobretot arran del mòbil, de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt, molt freqüents els missatges entre ell i jo en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia que a vegades ens dona més disgustos que alegries.
8: Sí, exacte.
1: Però sempre queden coses boniques. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Però clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
8: Sens dubte, és... per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de

0: tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia. Malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic, també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquesta la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. T'ho planteges, això, de fer-ho?
0: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no? Que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que, abans d'anar a dormir, tens aquells petits minuts i endur-te'l amb tu al coixí.
0: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven i que, com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula del Forrest Gump, és molt bona, sí, són bombonets.
1: Just. És que serà una delícia i jo des d'aquí us aconsello. Bé, nosaltres el tindrem amb més profunditat, ara el deixarem marxar, perquè l'espera a l'escenari, però gràcies, Jordi, per aquesta estona.
0: A tu i pel teu programa.
2: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb una editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant.
3: Un dels últims llibres que hem publicat a Bibop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa no puc veure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-en, cal respectar-la perquè ens respecti. Cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li. Cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre. Cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
2: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
4: Hola, bona tarda, soc Josep Tormiralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge capdalt per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que en va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic. Estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
2: Raó i Cor són els protagonistes de la següent proposta.
5: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions. I us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers. Hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen. Per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima.
2: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
6: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susie Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra, al comissariat de propaganda, i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures, que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors, aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors, la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, estan traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula, i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques, de no li agradaven les entrevistes, per exemple, posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa, doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és una mica vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
2: Des de Bolian Edicions, ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
7: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no?, molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i, bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua, per passar una estona divertida, i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura, que els refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
2: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
8: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, acaba de sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I, bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica, doncs, una mica a embatumar o distreure o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista, doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals s'ha obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, s'ha obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És que la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni s'acaba convertint en el seu malson i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica social i política del món en què vivim. I, bueno, jo crec que ha quedat un llibre entretingut i endavant.
9: Bueno, doncs avui he vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels Erms, que és la meva última novel·la. És un premi Anagrama del 2026. És una novel·la que n'estic especialment orgullosa. Suposo que sempre has d'estar especialment orgullós de l'últim llibre que surt, perquè em sembla que, bueno, que era ambiciós en diversos aspectes i crec que me n'he sortit. És una novel·la que parla sobre les il·lusions, sobre quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil. I d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que està a dins del nostre cap, i que, per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació, amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
10: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Ho ha explicat l'UGT i ho han confirmat el Departament a l'ACN després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també van assistir sindicats com Comissions Obreres i CATAC aquest divendres. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model ha reproduït a tots els centres penitenciaris de Catalunya. També es creu crear una borsa de formadors per la formació continuada, pràctica i teòrica als nous treballadors penitenciaris i els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en obres i una eventual prevaricació administrativa. I busquem ara la presa del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: Al migdia d'aquest dissabte ha tornat a ser molt suau a tota la costa catalana, amb unes temperatures que han sobrepassat aquests 25-26 graus, com ha estat el cas de Cabrils, a la comarca del Maresme, o també de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. Amb una tarda on hem tingut un cel molt net a núvols a bona part del territori català, sí que és cert que hem tingut el creixement de nuvolades pel Pirineu, però sense més conseqüències. Demà diumenge, ja a primeres hores del matí, a totes les viles costaneres del Baix Empordà, de la Selva, també del nord del Maresme, tindrem la presència de núvols baixos que ens acompanyaran ben bé durant tot el matí. A més, ens arribaran bandes de núvols alts i prims que afectaran el conjunt del país. A la tarda guanyarà terreny la nuvolositat, però sense precipitacions i tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants.
1: I l'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Puig en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Ja penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms més destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. No obstant això, la seva carrera professional es va acabar marcada per un escàndol judicial dels anys 90 en què va ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris. I a Cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick que han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A veure, parla't una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Estàs escoltant? Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente el Roble.
1: Bon dia, Víctor Fric Calderón Benítez.
2: Molt bon dia. Avui és un programa molt especial perquè tenim dos convidats de la nit friki, en Magori i en Dac. Hola, què tal?
3: Hola.
2: Són els creadors de la nit friki. Ja hem parlat alguna vegada amb ells.
3: Sí, sí.
2: En Dac, de fet, va ser dels primers convidats del programa, no?
1: Ai, que igual, sí, sí. Sí.
2: I ara, avui ens venen a presentar un esdeveniment molt xulo que es farà a Mataró. Però abans, per qui no conegui la nit friki i qui sou, feu-nos 5 cèntims. Què és la nit friki? És un programa.
3: És un programa que, com diu de les nostres targetes, donem veu al doblatge en català, podríem dir això. I a partir d'aquí, jo crec que la història la pots explicar tu, perquè tu ets el pare d'això.
2: Com va néixer? Com va néixer?
4: Si pregunten, respon tu, saps?
3: Home, jo he dit, jo he fotut
4: la pilota fora.
2: Aquí ja tenim...
1: De fet, jo la nit friki em va salvar moltes nits de la pandèmia, haig de dir-ho.
2: Sí.
4: Bueno, vam començar en pandèmia.
2: Sí.
4: La realitat és que vam començar una nit fent un directe. Ho he explicat molts cops, però a Instagram, directes d'una horeta, jo dibuixava i m'entrava el Marc Zani, que ja era conegut i amic nostre, la relació no era tan forta com ara, però el 2020 es diu, què fas aquí? I dic, pues mira, i clar, ell s'escrivia i jo dibuixava. I ell, en el xat, pues mira, estic aquí dibuixant justament un Zoro, m'has enganxat dibuixant un Zoro, que és un encàrrec, tal, no sé què, i em diu, hòstia, que guai, i anava xerrant per el xat, igual que molta gent, però jo anava parlant sol, clar, estava parlant sol contestant el xat.
2: Sí.
4: I aleshores vam tancar el directe aquell i dic, tio, hi havia 100 i escaig persones i eren la 1 del vespre.
2: Yeah.
4: I li vaig dir, Dac, has vist el directe? Diu, sí, sí, perquè amb ell parlo en castellà, saps?
3: Sí, sí, jo estava dibuixant també.
4: Jo estava veient el directe.
3: Sí.
1: Mentre dibuixava.
3: Sí, també.
4: El directe d'Instagram era aquells amb mala qualitat.
2: Sí, sí, sí.
4: I clar, estàvem en pandèmia, el Marc Zani es diu, ja porto no sé quants dies aquí avorrit, m'he llegit totes les llibreries que tenia a casa, llibres pendents.
2: El Marc Zani, per qui no el conegui, és l'actor de doblatge d'en Goku i molts altres.
4: En Zoro,
2: no?
4: En Hiroshi, en Ranma...
3: Sí, sí.
4: És moltíssim.
1: El Ranma també era,
3: sí, veritat. Sí, Ranma, Saotome, Orphan, sí, sí. Sí.
4: Fet moltíssims. I en Bleach,
3: Ichigo Kurosaki, sí, tots.
4: I clar, aleshores vaig dir, hosti, dic, i per què no ho fem ben fet? Si tenim temps, estem en pandèmia, per què no ho fem ben fet? A YouTube. Saltar a YouTube era com... I res, vaig descarregar un programa a l'OBS que serveix per això, vaig posar els cascos al micròfon de gamer, que era guanyat des del Play, aleshores, i va, sí, provem-ho. Sí. I vam fer proves el dia següent, que ja era 28 de març.
3: Sí, 28 de març.
4: Quan el nostre aniversari és aquell dia.
2: Bueno.
4: I va, farem un directe. És un directe, però
2: sí, dues hores. Bueno, tothom tenim uns inicis que potser podíem millorar, però bueno, per sort vau decidir fer-lo.
4: Ens vam fotre a xerrar ell i jo. Dues hores, vam ficar al xat i anàvem contestant al xat entre ell i jo. Mira, aquest pregunta, l'Antonio 24 pregunta això.
2: Sí.
4: La pregunta quina era? Quan doblareu Bola Drac Super en català?
1: Que en aquell moment era
3: una utopia,
2: sí,
3: vamos.
2: Sí, sí.
3: Era una utopia.
4: I vam crear tota una comunitat de gent, perquè, clar, tots en pandèmia.
2: Sí.
4: Va estar durant 6 setmanes, cada dissabte a la nit, connectat amb mi i amb ell per YouTube, xerrant amb la gent 2 i 3 hores de directe. Estan a YouTube, aquest.
2: Parlant, sobretot, d'això, del doblatge, de moltes curiositats, clar. Fins i tot fent com jocs, bueno, com doblatges. No, vau començar fent algun doblatge així...
4: No.
2: No fèieu res, no? Després sí, però...
4: Després sí.
3: Sí.
4: Va començar així i a veure que em pixi rellisc, aquells primers directes aquí.
2: Sí.
4: Una xerrada d'amics amb el Dac.
2: Sí.
3: El bo de Marc Zani és que, com que li agraden els còmics, doncs era com...
2: També.
3: Es podia parlar d'això i de coses i...
1: Jo tinc una pregunta curiosa que... Ja que us heu ficat en el món del doblatge d'alguna manera i sabeu les aventures i desventures que hi ha en el món del doblatge, i no potser no és relacionat amb el doblatge, però que TV3 passés de tenir un pes en sèries animades de qualitat en català i de cop i volta desapareixen i potser es perd aquesta immersió lingüística que potser molts d'ara tenim gràcies a Bola Drac... Sí. A l'Arar i tot això, sabeu d'algú per què passa això?
4: Política. Sempre dic el mateix.
3: Sí. A veure, també dic que nosaltres... Jo vull pensar que vam ser un granet petit per intentar que que TV3 es pensés i que és, oi, mira, aquesta gent demana coses.
4: Segueix sent política, sigui el motiu aquest o no. Si algú es dona compte de que, hòstia, aquests estan fotent molt de soroll, que res, que tenim, tenim, no diré quatre, perdoneu, no sou quatre, sou molt.
2: No, sí.
4: En comparació amb un influencer, com per exemple qualsevol d'aquests catalans o de Mataró, que hi ha alguns que són de 100,000+ seguidors, nosaltres en tenim 15 o 16.000 a Instagram, que després em diu en Marzani, he parlat amb aquest de Netflix, que m'ha dit que us veu a la nit friki. El de Netflix, què vols dir? No, el directiu de Netflix que ha vingut a l'estudi a parlar i us veuen.
3: Sí. Llavors és quan vaig començar a dir jo, volem musculman en català.
2: Bueno, aquí.
3: Està subtitulat, tio.
4: No em quadra els seguidors que tenim amb la quantitat de gent que ens coneix. De dir, saps? De dir, sembla que la gent, el tema de seguir, fer el follow costa molt.
2: Això sí.
4: Els dèiem sortir en els reels i la gent...
2: Però bueno, sí que amb els vostres seguidors heu fet força. Uita. I jo a xarxes socials també sempre veig molt de reivindicació del doblatge en català.
4: A nivell polític hauran dit, si aquests que són quatre replegats han fet tant de soroll, no podem estar per sota, anem a fer alguna
2: cosa. Clar.
4: I hauran invertit 4 duros, van crear el nou Super 3... Perquè va ser la de fotre soroll.
3: Sí,
4: gent,
3: sí, sí.
4: No només nosaltres.
3: No. Jo dic que a partir d'això va haver una onada. Jo crec que la gent es va adonar que hi havia un limbo i sobretot que, bueno, hi havia molts estats de doblatge que deies que jo vaig veure molt de català i ara no en faig. Claro.
1: Sí, és que jo recordo quan érem més als 90, principis dels 2000, que havia un volum de sèries animades, ja no només a TV3, sinó a la primera amb el Club Disney, que després va passar a Telecinco. Hi havia més coses animades amb una certa qualitat i estètica, i de cop i volta, com de tots aquests canals, van anar desapareixent a la 2 al migdia, feien dibuixos.
4: Sí. Pícnic, me'n recordo que feien el pícnic.
1: Sí,
4: jo me'n recordo. Sabater, bueno, també, tot allò, eren dibuixos.
3: El que va passar una mica és que van començar a sortir a la TDT... La TDT va ajudar i va degenerar una mica, no?
2: Sí.
3: Perquè en un principi la TDT va arribar i va fer molt d'anime, però va arribar a ser un bloc de programes contenidors, de productes. Està Clan, està Boing, i podem dir
1: ja no Neox,
3: vale? Els tres.
2: Sí.
3: Però jo a Neox l'agafo amb pinces. Què passa? Que eren uns blocs de dibuixos. Ja, per exemple, no hi havia contingut com el Super 3, que era un contingut també que s'agradava a la gent, sinó es bloque. I crec que també es buscava molt més intermediaris. Pues, per exemple, Boing, si tens Cartoon Network, pues yo cojo lo de Cartoon Network y me da igual la qualitat. Ja tengo esta gente que me compra. Sí. Clan TV va tirar més preescolar, pues pumba. I crec que va deixar tot molt buit i coses que podien ser innovadores pues, es van oblidar una mica i s'han anat arrepenjant. I TV3 també crec que en aquell moment va pensar que com los votantes no eren niños, que són gent més gran, doncs ja es va dedicar...
4: Però comentes, evidentment, tu el que has comentat, de català res, aquí.
3: No.
4: El doblatge català res.
3: Sí, sí, perdó, que parlo castellà, perquè...
4: No, vull dir que tu el que has dit ha sigut animació de programes infantils en castellà.
3: Sí, sí.
4: En català tot això ni se l'ensuma.
3: I a l'anime, evidentment, va ser com... Ui, que és violento perquè és dibujos pa niños i estamos en un bloc infantil.
1: Sí, jo recordo que TV van començar a passar un dia a la setmana... Vola Drac quan el... No sé si era el Monstre Bú o tal.
4: A les nits.
1: Era molt violent per als nens. Sí. Tot això era tema Duran i Lleida.
4: 3:15.
3: Aquí va haver-hi un abans i un després,
4: No, això va ser posterior al Duran i Lleida,
3: Sí, sí, no, això... Aquí va haver-hi un abans i un després. I això va ser molt bo,
4: Això ho explica molt bé el documental de l'Urias, del Capitan Urias, del Llum per Destrucció. Són 4 episodis.
3: Sí.
4: La puta mare allà.
2: Molt bon documental, també.
4: S'ha trescat, aquell documental.
2: Sí.
3: Però jo crec que això va ser un abans i després. Per què? Perquè literalment això es feia Super 3. I va haver un punt que van dir, vale, TV3 va dir, escolta, potser estem fotent dibuix animats on no pertoca. I llavors, a partir que va fer Bola de Drac per la nit, crec que es va crear el fer dibuix animats al migdia. I es va crear un espai per donar ubicació a aquest tipus de producte que és juvenil.
4: Però parlant l'any 2000, tu.
3: No, però en 99 van començar a fer Bola de Drac al migdia.
4: Estàs parlant de l'època dels 2000.
3: No, però t'estic dient que quan va pujar a les nits, TV3 va començar a emetre Bola de Drac sense 3XL al migdia i va començar a fer Mazinger Z, Cintura Negra, Street Fighter V i moltes sèries que no tenien ubicades al Super 3, que tenia un target més petit. ¿Vale? És el que em vull explicar. I llavors va néixer el 2000 el 3XL, però es va començar a gestar. Vull dir que TV3 tenia molt clar, i va fotre calés, molts calés. Clar, a l'actualitat això no estava, ni, ni, bueno, i avui dia tampoc, que és un espai juvenil, és molt, molt difícil.
2: Ja, de trobar. Bueno, per sort tenim les vostres reivindicacions i el vostre també, la vostra manera d'honorar i d'homenatjar el doblatge en català amb la Nit Friki. Per retomar una mica, retomem l'esdeveniment que volíem parlar avui també, que vosaltres, és això, parlàvem que vau començar per la pandèmia, com un podcast també format digital, que després també vau començar a fer esdeveniments. També heu estat al Manga Barcelona i en altres esdeveniments importants de...
1: Però vam fer esdeveniments també cara al públic a la plaça Santa Maria, diverses vegades.
4: Ha sigut arrel d'aquest últim any i mig, eh?
2: Sí.
4: Perquè Mataró ens ha tingut bastant abandonat.
2: Doncs mira, per sort... esteu...
4: coses, eh?
1: Bueno, sí. Nunca seràs profeta en tu tierra.
2: No. Això diuen, sí. Doncs sí.
1: És una dita que a les Espanyes entra molt bé.
2: Jo crec que ara mateix no es pot dir perquè vosaltres teniu un esdeveniment especial al Teatre Monumental de Mataró el proper 10 d'octubre a les 6 de la tarda. Les males notícies són que no queden entrades, però això són molt bones notícies, sí. Perquè vol dir que ha funcionat molt bé. Si voleu, escoltem un petit tràiler que teniu preparat de l'esdeveniment i ara en parlem una mica.
5: Sona el tràiler. Sona el tràiler.
2: Molt bé. Doncs el tràiler d'aquest esdeveniment que ens podeu ampliar una miqueta més, perquè més de 25 actors, què és això? Això és de veritat? O no?
1: Com heu quadrat l'agenda de tota aquesta gent? Perquè això deu ser un mal de cap increïble.
4: Jo aquí sí que vull donar, primer de tot, donar les gràcies a tots els actors i actrius de doblatge que vindran. Són 27 en total.
3: Sí.
4: Que participin. Perquè hi ha molts que han comprat entrada, hi ha molts que han dit que volien venir de més i que seran, en el teatre hi haurà més de 27 actors de doblatge.
2: Sí.
4: Perquè és que no hi caben tots allà a l'escenari. Aleshores, com hem quadrat? Doncs fa molt de temps, ja fa un any i alguna ben bé, que jo ja deia amb els que tenim més propers, que és el Marc Zani, la veu del Goku, en el Vegeta, els deia, vull muntar això, que és amb qui més confiança tinc, amb el Joan i amb el Marc, amb qui més amistat tenim. I vull muntar això. Oh, estàs boig. Però clar, estàs boig, però ho diu en Magori, que sempre que diu algú ho fa.
3: Sí.
2: Vale.
4: Aleshores vaig dir, estic boig, però tinc les eines. Tinc opció de demanar al Teatre Monumental de Mataró, que és casa,
2: sí.
4: Ja és casa, i la gent de Barcelona, en Camp de Mataró, tampoc hi ha tanta... No estem dient de fer-ho a la Vall d'Aran, saps?
3: Bueno, que també...
4: Estem fent-ho a Mataró. Vaig començar a muntar-ho. Aquí ma mare té molta part de culpa.
2: Sí. Et
4: coneix a tot l'entorn de cultura Mataró, perquè ma mare és qui porta tot l'esbar d'ensaire de Mataró.
2: D'acord.
4: Clar. Mm-hmm. Els passos que s'han de seguir per demanar això, per demanar l'altre, per parlar amb aquest, parlar amb l'altre, això ens ho ha gestionat tot ella.
2: Molt bé.
3: Aquí, gràcies, Eva.
4: Sí,
3: això. Gràcies, Eva.
4: Doncs vaig parlar amb ma mare i li dic, vull fer això, i em diu, no preocupis. Si no aquest any o l'altre, tindrem Teatre Monumental un dia. Com que som associació, la Nit Friki...
3: Sí,
1: perfecte.
4: Tot facilitats.
1: Sí, per associació, les associacions de Mataró que facin coses així en mode espectacle, si poden reunir la gent suficient, poden demanar...
3: Sí.
1: Teatre Monumental, perquè és un...
2: Equipament municipal.
1: Exacte.
4: Entesos? Sí. És el mateix que es passa a Santa Maria, quan demanem Santa Maria, per donar un pico de podcast, doncs ens deixen l'escenari, les taules i les cadires. I jo vaig dir, bueno, ara hem de quadrar del Bola Drac Super, que és el que volíem homenatjar, no? Que s'ha pogut doblar en català després de 10 anys, no? Dic, vull homenatjar això. Han de buscar personatges, clar. El d'aquí jo, a qui podríem portar? Pues, I fas una llista d'una vintena i llavors truques als actors, amb qui tenim relació amb tots.
3: Sí. No, ja... Ja...
4: I els que ens han dit que sí, doncs cap a la setmana.
2: Una llista que se'ns va quedar curta, evidentment.
4: Se'ns va quedar curta perquè vam ficar primer 20, després vam afegir-ne 10 més, per si en queia algú, han caigut i n'han quedat 27.
3: Sí,
2: molt bé. I l'èxit... O sigui, també hem escoltat el tràiler, que també hi ha una part de documental. Explicareu també una mica com funciona el doblatge, que vosaltres això ja ho heu anat tractant en diferents podcasts que heu anat fent, però sempre és una cosa molt curiosa, no? Com es fa el doblatge d'una sèrie o una pel·lícula. Clar. I tenir allà els protagonistes. Aquest documental, que seran diferents fragments, teniu en ment algun documental més llarg? Com ho teniu plantejat, això?
3: Bueno, és com es fan actes.
2: Sí.
3: Fem un acte, o sigui, vale. Són quatre actes.
4: No, però parla del documental.
3: Ah, vale.
2: Bueno, sí, els fragments que anireu projectant, no? Seran com fragments...
4: Per no fer una pel·lícula de mitja hora,
2: sí, sí, sí.
4: Hem fet el seu documental amb fragments.
2: D'acord, d'acord.
4: Per tant, tenen diverses parts. Sí. De l'acte 1, acte 2, són quatre actes.
2: D'acord. I es podrà veure més tard la gent que no pugui assistir?
4: El vídeo, sí. L'esdeveniment, de moment,
2: vale.
4: Però, no vingui, no podrà.
2: El vídeo del making of dels doblatges, sí.
4: Hi haurà un vídeo de 27 o 28 minuts, quasi mitja hora,
2: sí.
4: Que el penjarem a YouTube quan puguem.
2: Vale. I heu...
4: Posaràs encara.
2: Sí, no, no. I heu preparat també un guió que, per cert, el tens aquí en format físic.
4: L'he portat
1: un... de l'acte 1. Ah, no, del primer al quart.
3: Sí, sí, sí, eh? Una pel·lícula.
2: És un guió que prepareu, explica'ns això, perquè ho prepareu conjuntament amb els actors o s'ho troben per sorpresa, no?
4: S'ho troben per sorpresa,
2: sí, sí.
4: Els hi enviem per WhatsApp o per mail.
2: Sí.
4: Els hi dic, us hem fet un guió. I tu fas el personatge de Goku, tu fas el tal, tu fas l'altre.
2: Sí.
4: És una cosa que fa el DAC.
3: Són un capítol de relleno.
4: Sí. El DAC és un capítol de relleno.
3: Sí.
4: Diu, tenim aquests personatges, vale, doncs farem això,
3: i ell
4: té un cap desordenat i ho plasmen aquí. Llavors jo ho agafo, ho corregeixo tot i...
1: I ho ordenes, no?
4: Ordeno, sí, clar, s'ha d'ordenar. Sí. Però és que ell ja m'ho diu, i te lo dejo así, tu ja lo montes.
3: No, perquè jo funciono en dibuixos, en veritat.
4: Funciono en dibuixos, yeah. Es fa storyboards, i clar, jo tinc que ficar-ho tot ben parit, i aquí hi ha els quatre actes, que són 66 pàgines.
3: 66
1: pàgines. Carai, tu, però això...
4: 66 pàgines.
1: Us heu fet com a...
2: Guionistes?
1: No, més que guionistes, com es diu els que fan teatre? Els...
3: No ho sé.
1: Els que escriuen...
3: Hosti, no ho sé, són guionistes.
1: Dramaturgs.
2: Dramaturgs.
3: Són dramaturgs, tio.
4: Això es coneix molt bé, els personatges, com
3: sí.
4: Les coses, i ha de passar això, ha de passar això, altre, amb aquest personatge, amb l'altre. Vale, doncs aquest em ho diria així.
3: Sí.
4: En Vegeta diria això d'aquesta manera. I es coneix molt bé la sèrie, però ho podem fer, perquè coneixem molt bé la sèrie.
3: Sí.
1: I el tema de quan vau començar la Nit Friki, us fiqueu en el món del doblatge, quines coses que no sabíeu del doblatge descobriu arrel de conèixer els actors i que us van sorprendre, perquè moltes coses
3: mira,
1: no sabíeu, les descobriu i diu, vale, però altres que us sorprenen.
3: Mira, a mi una cosa que a vegades em feia molta ràbia era el canvi de veus, del pal de, hòstia, han canviat la veu aquest personatge, jolín, a mi em va passar amb el Goku petit, que el van canviar.
4: Per què?
3: Perquè, clar, ara ho entenc. A vegades hi ha coses que, pues, evidentment, pues, que l'actor no ha pogut, per X raó, que
1: s'ha jubilat, potser...
3: Que a vegades pensaves, no, ho fan perquè ho volen. No, no. Aquí hi ha una raó de pes. Els personatges es mantenen. El problema és que sempre hi ha, pues, i això t'ho expliquen, i això ho veus. O sigui, aquest no pot actor, no pot estar, pues, perquè, malauradament, ja no hi és. O tampoc pot per temes personals. Però que està molt mirat, això, i que et dona ser més... conseqüent amb això.
2: Sí,
3: a vegades sí. Tornes...
4: Jo crec que ho has explicat perfectament. Som molt més conseqüents amb el que diem i pensem, perquè hem vist moltes coses,
2: clar.
4: Però jo aquí a la ràdio no diré res del que penso. En relació a això.
2: D'acord.
4: Bueno, vale. Guardaré la meva opinió.
2: Sí, sí, sí.
4: Però m'ha encantat això que has dit. Hem vist coses, n'hem viscudes d'altres, hem estat molt pendent perquè el Marc Zanin ens ha donat l'opció, perquè ell és el director de la sèrie del Dragon Ball Super en català,
2: sí.
4: I ens ha donat l'opció de poder anar tant ell com la gent de CIO, l'estudi, de poder anar a gravar com els actors actuen. Els actors han donat consentiment perquè els gravem mentre estan al faristol.
2: Sí.
4: Meravellós. I hem vist i ens han explicat coses que dius... Quina mandra, no?
2: Sí. Bueno, però també moments...
4: Tothom, perquè tothom és fill de...
3: I que el doblatge és una cosa molt, molt, molt... Bueno, a veure, molt difícil. Has d'aprendre molt.
2: Bueno, és una feina...
3: No, no, vull dir que moltes vegades molta gent diu, jo sé fer baguetes.
4: No, això és una altra pel·lícula.
2: No,
3: m'entens?
4: Com arribar a fer doblatge, jo crec sempre dit que s'ha de ser actor.
3: S'ha de ser actor, però clar, tu veus allà com ho fan i com ho interpreta i dius, ostres, aquí no és fotre't a un faristol i fer baguetes.
1: Estan movent els braços com si estiguessin lluitant ells, no?
2: Bueno, a part d'algun aspecte més negatiu, realment seria una experiència per no oblidar mai, perquè realment estar allà durant la gravació, això és l'hòstia, no?
4: Jo vaig estar en l'episodi, perquè el DAC no va poder venir cap dia, pobret.
3: Jo sóc feliç perquè vaig veure doblar Marc Zanin el Hiroshi Nohara de Shin-chan. Sí. I amb això, jo...
2: Que això és molt èpic, també.
4: És que hem pogut anar als estudis,
2: sí.
4: Hem anat a molts estudis, a veure com han doblat el Shin-chan, El Marzani, el detectiu Conan, les pel·lícules de Bola de Drac, aquestes dels
1: 70. És veritat que el pare del Chin-Chan és el Marzani, sí.
4: Després vam anar a veure també com doblava en Black Clover, que és una sèrie en català que es va fer ara fa 4, 3 o 4 anys.
3: Sí. Full Metal.
4: Full Metal.
3: De l'Alchemist en català.
2: Molt bé.
4: El Digimon, una pel·lícula que vam fer també, Digimon.
3: Guardians de la nit.
4: Guardians de la nit, també tenim el Marcel i la d'això gravats.
3: Haikyuu, vam arribar? No, em sembla que no.
4: No vam arribar perquè a vegades ens entrem tard.
3: Sí, sí.
4: Les coses, tant de secret i secretismes que...
1: Yeah. Sí, perquè deuen haver...
4: El narrador de Bola Drac vam veure. Va, com et fot aquelles... l'Enriqui Sassi. Hosti, com et fot tota aquella narració que el fots allà davant.
2: Sí, sí, sí.
4: No em desconcentris, eh? Que... Perdona, saps? En plan...
2: Bueno, és el que hem escoltat al tràiler, oi?
3: Sí, sí.
2: Que això, tenir un tràiler d'un esdeveniment vostre...
3: Capicitat pura, vostre, tio.
2: Això és tremendo, eh?
4: Qui ho ha de fer, si no?
2: Clar,
4: de Bola Drac, sí. Si no ho fa el narrador, qui ho ha de fer?
3: Sí.
2: Evidentment.
4: Hi ha substitut possible.
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: Bueno, sí, podria fer, però...
3: Sí, però no.
1: El narrador és la mateixa veu que el presentador del Torneig de les Armes Sals, no?
4: Negatiu.
1: No.
4: El presentador van ser primer el Joan Pera, d'aquí de Mataró, i després el van canviar pel Quim Sota.
3: Uh-huh. Que estarà aquí?
4: Quim Sota hi serà.
3: Estarà Quim Sota.
2: Expliqueu-nos també una mica, no, els 28 noms no, però més o menys quin serà. El Marc Sani hem dit que sí, en Vegeta també, com es diu l'actor?
4: Us dic alguns noms ràpids de personatges coneguts clàssics.
2: Clar.
3: Ja va.
4: En Goku, en Vegeta, la Bulma, en Cor Petit, en Son Gohan.
1: En Cor Petit, el meu personatge preferit.
4: En Krilin, tenim també el Freezer.
2: En Krilin morirà en aquesta... aquí, jo?
3: Anem a Yamcha.
4: En Yamcha, la 17, la 18, en Trunks i en Quim Sota, que farà el Kaioshin. Hi ha molta més gent nova, eh?
2: Vull dir,
4: tenim en Topo, tenim en Zamasu, que és super...
3: Sí.
4: La Kale, en Zeno, la Bados...
1: Qui té el rècord de morts, en Krilin o en Yamcha?
3: No crec ni en Yamcha ni en Krilin, eh? Hi ha algú que ha mort més, eh?
2: Ah.
3: Sí, en Krilin ha mort tant. Sí. El que passa és que el problema és que el Krilin té morts molt recordades.
2: Ja, és que...
1: Home, la primera, quan se'l troba mort, en Goku, que arriba allà i se'l troba mort després del tonell...
3: Allò és de quan és petit, sí. Ja. Però ja quan arriba el Freezer ja te'l palpa. Vinga, va, sí, toma, el passe VIP. És veritat. Però tots recorden, però hi ha gent que mor més que el Krilin, eh? I el Yamcha també.
2: O sigui... Això, recordem també que, a part de... O sigui, l'esdeveniment serà el 10 d'octubre, amb aquests convidats també fareu sortejos durant l'acte, no?
4: Si això ho he vist.
2: Hi ha bastants sortejos, eh? Per el que he vist, esteu...
4: Mira, n'hi ha quatre.
2: Jo volia destacar, abans que es diguis, les làmines que ha dibuixat en Dag, perquè no ho hem mencionat, en Dag i en Magori, els dos dibuixen. En Dag té l'escola de dibuix, també, que és on van fer l'aula de dibuix, aquí a Mataró, i ha fet unes làmines molt xules, que no sé si són il·lustracions que hi ha havies fet o són exclusives per ara?
3: Són reeditades.
2: Són reeditades.
3: A veure, les primeres. Jo tenia uns pòsters allà fets en aquell moment, uns megapòsters que havia fet de Bola de Drac.
4: En Dina 2, eh?
3: En Dina 2, sí. I el Magori va ser, hòstia, això ho podràs reeditar. I jo, hòstia, sí, però ho tornaré a dibuixar millor.
4: I en digital.
3: I en digital, que no estava fet. Estava fet en blanc i negre.
2: Vale.
4: Els originals són Dina 2.
3: Sí, i vaig agafar...
2: Bueno, són molts personatges, cada làmina.
4: Digital,
3: a l'últim...
4: Sí.
3: A l'últim sí que va ser tu.
2: Sí.
3: Però, clar, tots els altres va ser molt fàcil perquè ja es tenia fet. Era com retocar i tal, ficar algun personatge que faltés, perquè tiraven de sèrie,
4: no? Són cinc làmines diferents, i com que són cinc temporades, la saga d'en Bills, d'en Freezer, la del Champa, Black Goku i el Torneig del Poder. Sí. Clar, la més complicada és l'última del Torneig del Poder, que hi ha, només amb lluitadors hi ha 80.
3: 80, vale, sí.
4: És que és tremenda la quantitat.
2: I les làmines les regaleu? O...
4: Regalarem una làmina per assistent.
3: Sí.
2: D'acord.
4: Són 5, la col·lecció. Uh-huh. Però que la làmina 4, doncs, pots comprar les altres 4, si vols.
3: Hem fet un homenatge a les patates Matutano, que compraves els pòsters i ajuntaves i feia un dibuix.
2: Ostres, molt bona aquesta.
4: La idea que vam dir, ja que volem posar les 5 a la venda, fem una mica Matutano, no?
3: Sí, no? Sí. I clar, si la gent vol completar el dibuix, que sàpiga que si l'ajunta, queda un...
4: Tindrem una botiga de marxandatge allà.
3: Sí.
2: Genial, això està bé. I potser algú que no pugui anar a l'esdeveniment podrà comprar.
4: Posarem a la venda.
3: Sí.
2: Genial, això mola molt.
4: No tinc vida.
2: També ho heu fet un rasca i guanya, que això m'ha agradat molt, eh?
4: Una acordada, el rasca i guanya.
2: Sí. Que és per guanyar les boles de drac, potser?
4: Tamany com aquest.
2: Ostres, aquí tenim a sobre la taula de la ràdio la bola.
4: És el tamany, se suposa, real. Hi ha gent que diu, les d'anàmec també són reals.
2: Ostres.
3: Bueno, perdona, Antoni Llama feia que el Goku agafés la bola així i a vegades així, que no...
4: Se suposa que el tamany real. No són les de ping-pong?
2: Sí.
1: Ostres, molen, eh?
2: Molen, eh?
4: Així, ben parit.
2: Sí.
4: en aquest coixí...
2: Per posar-la a sobre.
4: O morat, hem ficat les boles en allà, sí. Les tindrem sobre la taula, i el guanyador se les donarà.
2: Genial.
1: Quin desig demanaríeu al Drac Xeron, si poguéssiu?
3: Jo, més 24, o sigui, que el dia durés més 48 hores.
2: Per dibuixar més, encara.
3: Bueno, per fer més coses, perquè en general no et dona la vida. Crec que seria això. O un Doraemon. Un Doraemon que me la solucionés tot.
1: I tu, Magori?
4: És que aquesta de les hores del dia, un dia que tingués 36 hores, seria meravellós.
2: Seria bé.
4: Però com a cansanci tot, en proporció. És a dir, que
2: sí,
4: el cos durés més de 17 hores en funcionament. Vull
2: sí.
4: Dir,
2: si molt... no, la migdiada seria molt llarga.
1: Sí, viviríem com perretes, no? Sí. De 15 anys.
2: I de cara a la nit friki, quin desig teniu que us agradaria? Alguna fita que us agrada aconseguir? Uah. Perquè aquesta jo crec que és una gran fita, fer aquest
3: esdeveniment. Puntual, jo puntual, eh?
4: És que jo no ho faig, això. Bueno, perquè podeu més que bé em canso i no fem més pot.
3: No, ja ho sé. Però,
2: bueno, però somiar és gratuït, per això.
3: Jo faré nit friki al Japó, ho tinc claríssim.
4: Això és... no ho veig impossible.
3: Ja. No, però...
2: Podeu anar a Japó i...
4: Sí. Amb el Marc Zani, jo no ho veig inviable. No. Jo vull anar-hi, Jo no ho veig inviable. Sí.
1: Doncs mira, Marc Zani no ha anat mai a Japó?
4: No.
3: Aquí veu que l'has... Jo sé, l'únic que l'has sigut jo.
4: I poder anar, si es quadra tot, poder anar amb ell a sobre, fer una nit friquina allà, és que si anéssim els tres, sabem que anirem i faríem una nit friquina allà.
3: Sí, sí. Allà per la casa del Toriyama, allà.
2: Clar, que guai. O amb el Godzilla aquell que hi ha allà a sobre d'un...
3: A Shinjuku, això està a Shinjuku.
1: Sí. Ara que parlem del Japó, tenen constància els estudis, els Birth Studios de...
4: Birth Studios és qui feia els dibuixos manga.
1: Manga.
4: Toei sí. És qui fa l'animació.
1: Vale,
3: Toei Animation.
1: Però cosa que aprenc. Sí. Està molt bé, està bé.
2: Molt bé,
1: bé.
2: Molt bé.
1: Tenen constància de la nit friki?
4: No, i que no la tinguin, sisplau.
3: Tenen constància de que Catalunya va...
1: Mucha pasión por lo suyo.
2: Hi ha molt moviment, no?
3: En bola de Draxe.
4: Sí.
3: Nota
4: sí?
3: No ho sé.
4: No vull, perquè cada cop que volem fer alguna cosa ben parida... jo vaig demanar permís de TV3 per poder entrar a gravar. Vale, però què penjaràs a les xarxes? Pues això... És que ens diran...
2: Yeah.
4: Que el producte és seu, que no treguis imatges de la pantalla, que tot és capar.
2: Clar, sí.
4: Està
2: sí,
4: molt
2: sí.
4: Capats.
2: Sí.
4: I dius, jo passo de lius. Jo sóc un fan, jo no guanyo un duro.
2: No, clar.
4: M'explico? Sí, jo sí. Tinc la meva feina, jo treballo al 112 d'emergències, 12 hores amb una ambulància, això és un hobby.
2: Vaja.
4: Jo vinc a passar-ho bé. No vull que em vinguin a tocar la pera sí, perquè no. He projectat una imatge de no sé què, que no ho sàpiguen. Que
2: al final el que estàs fent és promoció del
4: sí,
2: seu...
4: Però sí, producte,
2: però no. Evidentment... Les...
4: Sí, sembla molt bé, segurament.
2: Sí, clar.
4: Crunchyroll o... Sí. La Visió, que han doblat pel·lícules. Magori, ja podes fer promoció, perquè vaig anar sí. També quan sí, van sí. Gravar les pel·lícules de Visió, sí. Amb un reportatge també molt ben parit del març d'anar i deixant-se les cordes allà, doblant la pel·lícula del Broly, Fusión, Ataque del Dragón, tot això.
2: Sí.
4: Hòstia, vam fer un reportatge de 20 minuts que està a YouTube de puta mare. Bueno, m'ho vaig pensar.
3: Sí, sí, sí. El que passa és que Bola de Drac s'ha globalitzat molt.
4: Però yeah. Els japonesos fan molta por, perquè
2: sí.
4: Tot els hi molesta.
2: Yeah.
4: Estem fent promoció.
2: Però les grans companyies només miren també pels calés i també s'entén que...
4: Però...
2: Si això no els està donant calés, no el vull que es
4: però
2: faci,
4: al final,
2: no?
4: A Catalunya...
2: Sí.
4: Jo ara a dia d'avui, 2026, no ho sé.
2: Sí.
4: Però en els anys 90, si es veia, era perquè estava en català.
2: Clar, sí.
4: Per
2: sí.
4: Mi, el Goku és el Marc Zani. I la Mònica Pedrós de petita.
2: Sí.
4: Però a mi no em posis la Masako Nozawa, ho sento.
2: Jo
4: me l'aprecio molt perquè la veig molt carinyosa, aquesta sí. Dona de 90 anys.
3: La veurem si tenim anxet a veure Bola de Drac, però ja està.
2: No, sí, no, però...
4: Bola de Drac és les veus d'aquí.
2: A nivell... Bueno, aquí hi ha molt també la component nostàlgica, que no hem mencionat la paraula nostàlgia, però jo crec que la nit friki també és molt important, no?
3: Sí, bé,
2: perquè
3: sí.
2: Perquè això realment ens toca perquè és una cosa que hem viscut també de petits i que també podem gaudir de grans, que això també és una cosa que nosaltres... dels Bufaganyes, que parlem sí. Molt de còmic també, i sembla que els adults no puguin llegir bueno. Còmics o no puguin gaudir de pel·lícules d'animació. Sempre reivindicant una mica que nosaltres som més feliços que un sí. Home amb trajo. Eh?
1: I mira tu més animació, més pel·lis d'animació.
2: Sí, jo no em veig molta animació. Mira que hi ha alguna cosa... Mira, Castlevania, vaig començar fa poc...
1: La Netflix està molt bé.
2: La Netflix està a Castlevania.
1: I el guionista és Warren Ellis, un gran guionista de còmics.
4: A mi m'han recomanat molt fortament Lego Batman.
2: Ostres!
4: I m'ho ha recomanat gent adulta, eh?
2: Sí.
4: Diu, ben... has de veure Lego Batman, pixaràs de riure i és molt bona.
2: La veu del Batman és del...
4: És el Claudio Serra.
2: Sí, Claudio Serra, no? Sí.
4: Per cert, això que has sí. Dit que sembla que el tema de Bola de Drac, els dibuixos...
2: Sí, la nostàlgia i...
4: Si busqueu un anunci que està al YouTube, està tot arreu, de Lego anunciant una mica de hype dels nous productes que traurà de bola de drac.
2: Ah, sí, que ha sortit ara fa poc, no?
4: Ha sortit unes boles de drac fetes amb Lego, donen la volta, xoquen, pum, i posa Lego i Dragon Ball. I a sota apareix després Welcome Adults.
2: Ah, clar.
4: Tal qual, eh? Que,
2: sí, sí.
4: Hòstia.
2: Sí, sí.
1: A veure, jo...
4: Vull dir, no... El gent que ven aquestes coses sap que el Bola Drac o l'anime no és un producte per nens.
2: És per adults, sí, sí.
1: Però ja fa com un parell d'anys que em compro naus de Lego de Star Wars i la Lego.
2: És que el Lego va molt bé.
1: Però són molt cares, perquè, mira, va sortir la torre Ciritungol, la torre del...
2: El Senyor dels Anells.
1: El Senyor dels Anells, la del Mordo.
4: La Maritona, per això.
1: No, no, jo volia la gran, però és que ja no la vull.
4: Perquè val 700 euros.
1: Por ahí, anda. I
4: m'han regalat a mi, que pel meu aniversari. Sí, va ser pel juny, i me l'han regalat ara. La moto, el sidecar de Wallace i Gromit, de Lego.
2: Ostres, que guai! No
3: però
2: sabia
3: sí,
2: que
3: quan l'he vist ja, dic, jo pensava que era una figura normal. M'he tingut que mirar, dic, ah, dic, hòstia, que està hecha de Lego.
4: Sí.
3: Però ho he mirat i al principi pensava que era una figura normal.
2: Que guapo.
4: El Wallace amb el sidecar i al costat d'en Gromit.
2: M'agrada molt tota l'animació stop motion i tal, és molt guai. Molt bé, doncs això, tenim aquest acte del 10 d'octubre, no sé com anem de temps.
1: Val.
2: Sí?
3: Com sempre.
2: Doncs fem aquest recordatori. Les veus de Bola de Drac Super al Teatre Monumental de Mataró el 10 d'octubre, i a més teniu la Nit Friki, que segueix fent esdeveniments. Teniu alguna altra cosa pensada per més endavant?
4: No.
2: Podeu avançar alguna coseta? No.
4: No puc avançar res, perquè no tinc res pensat, més que el desembre estarem al Saló del Manga, al Manga Barcelona.
3: Manga Barcelona, estarem sempre.
2: Al desembre.
4: Manga Barcelona, no sabem encara amb quins convidats.
2: Sí.
3: Estamos en ello.
4: Sí, treballant.
2: Us recomanem, sobretot, seguir-los a les xarxes socials, a tot arreu, perquè, bueno, a tot arreu no, pel carrer no cal que els seguiu, però a xarxes socials sempre us tindran informats dels següents esdeveniments. I moltes gràcies per haver vingut aquí als Bufacanyes. A veure si podem coincidir també a la Diada del Còmic en Català, que hem d'encerrar una mica. Si no, encara que sigui com a...
1: Hem de fer negocis.
2: Sí, com a lector.
3: Sí, jo intento sempre venir, ja ho sabeu, que no estic ahí...
2: L'any passat, assistents al concert molt xulo, també, que va haver-hi.
4: Les nostres bandes sonores, que són
3: la
4: Junenki
3: Music. La Junenki Music.
2: Fent versions de sèries d'animació. Molt bé, doncs ens despedim aquí, els Bufacanyes. Ens veiem la setmana que ve.
1: Amb més Bufacanyes.
2: Molt bé.
1: Adéu.
2: Adéu. Merci.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Així ho ha decidit la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. La trobada, que ha comptat amb la participació d'una quarantena de representants territorials, ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans de l'avançament electoral. Aquesta decisió, però, encara s'ha de ser ratificada pel conjunt de la militància en una habitació en línia i el resultat es donarà a conèixer dilluns 12 d'octubre. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sesrovires. Així ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el Departament després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també hi van assistir els sindicats Comissions Obreres i CATAC. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris. També es preveu crear una borsa de formadors per fer formació continuada de pràctica i teòrica, els nous treballadors penitenciaris i també els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I una vuitantena de veïns i veïnes d'Olèrdola a l'Alt Penedès fan de models avui per donar la vida a una desfilada solidària a benefici de la marató de 3CAT que enguany es farà el diumenge 13 de desembre. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
2: Dins del paraigües de les activitats solidàries que s'organitzen a Olèrdola a benefici de la marató de 3CAT, avui arriba la desena edició de la desfilada solidària. Serà a 9:15 de la nit al local 9 de Moja, amb un preu d'entrada de 5 euros. Un dels atractius serà poder veure desfilar una vuitantena de models, la majoria veïns i veïnes d'Olèrdola. Yolanda Lirón és una de les organitzadores.
3: És una activitat solidària, però que també en si la farem que sigui més especial que la resta. Però, clar, estem parlant de... És un nombre prou important on participa un 80% de persones que són del municipi. Una vuitantena.
2: Les persones que assisteixin a la desfilada tindran copa de cava de benvinguda i també hi haurà pica-pica i actuació teatral amb l'obra Te Improviso a càrrec de Príncep Show.
1: I a la C-65 es troba a l'alçada tallada per un accident que provoca 600 metres de retenció en ambdós sentits. I també hi ha congestió a la B-23 a Esplugues de Llobregat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esborrant de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
8: Estàs escoltant?
6: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a el que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, orgullo.
0: Molt orgull. Bé, orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res
1: de... Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Sí, hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie, perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà
0: no.
1: a tots en un futur més o menys proper, fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un, o vaig tenir, millor dit, un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: No me'n recordo.
1: 14 al 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 al 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit
0: jo
1: amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt trobar.
1: Amb totes. Idea. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però vale, que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War.
2: It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end.
3: Thought we were winning.
4: No one's winning.
5: Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2.
1: Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, al 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui, a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que, a més, també pot passar que hi hagin aquestes restriccions geogràfiques i et digui, la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé.
6: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
7: Well, I'm not changed.
8: You just need to take off your hat.
7: You talk as if that were easy.
9: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
10: The post's just arrived, my lord.
11: Heavens.
12: What is it?
11: The king and queen are coming to stay.
7: What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
13: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
14: The royal butler's terribly scary.
15: Stay out of our way.
16: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
7: He wants a clip round the ear now.
14: I need your help, Carson.
17: I'll be there in the morning, my lady.
15: Can I help you at all?
18: I'm Lady Bagshaw's maid.
19: Might as well admit, I like her.
7: She is a scheming little minx. What piffle you talk.
19: There is no need to argue.
7: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
1: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
1: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga, que està acabada.
0: Sí.
1: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros... Però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros és una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky i Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
1: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
20: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
21: Rumors that there was a robbery.
20: Robbery of what?
21: Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
22: So that's why they sent a cop from Belfast?
21: Maybe, maybe not.
22: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those things to anyone. You will have
21: crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
22: That's the machine guns now, and it's them that's in the wood.
21: Police are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
23: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
21: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of Cuthbert.
23: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
2: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
8: Raise a hand, all those who want to strike. Yeah!

0: I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que no, jo no he vist Peaky Blinders,
2: vale,
1: perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén una...
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès. Per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és
2: més, tenen
1: molt
2: aquests
1: tancat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia... Primera Guerra Mundial acaba el 18... Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula, perquè els protagonistes tenen seqüeles,
1: vale,
2: de la seva participació a la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Thomas Shelby, i molts d'altres, doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham, a dia d'avui a Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt llunyà 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí. Ja és sèrie,
1: sí,
2: és sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war?
4: What does Austria want?
5: I mean, what does she want?
6: The English are liars.
7: Turn the army to the east.
8: None of us will survive this war.
9: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie, també britànica, de la BBC, explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie, mira, perquè és un altre punt de vista que potser, doncs, no es té tan tractat. Malauradament, com l'altra producció de la BBC, a dia d'avui a Catalunya, doncs, no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir... De Paco Cerdà vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Bé, jo no me n'he llegit.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tomb, no, a lo que es fa sempre... El per què i el després.
2: Està bé, ara estava mirant Presentes, és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no? Sí. Me'l va recomanar, bueno, entre tu i la Míria me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla és de València, Paco Cerdà, sí. l'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
4: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
5: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
5: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
12: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
13: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
14: She's done nothing wrong.
15: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded.
16: We've lost the matron.
17: Colonel, there is nothing here.
18: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
19: At times like these, men make rash declarations.
20: I love you, Alice. I just want to make you happy.
21: They had 8 men die on me today. Oldest was 19.
22: You had surgical experience.
23: As theater sister, he's loaded with morphine.
24: I was wrong. I still need to take advantage.
25: I just need a friend.
26: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
18: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim al mateix any, 2014, també en l'univers mèdic amb The Crimson Field.
27: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
28: Here at last. Let's get you settled.
29: I love camping.
27: The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you?
29: You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
28: That one's going to be trouble.
29: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
28: In your letters, you ask for forgiveness.
29: I don't ask, I beg.
28: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
29: It has to.
27: Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Okay.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: Centrada la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Excepte el
0: En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys sí. de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina.
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
5: I'm joining the army.
6: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
7: What actually happened to you?
5: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
6: You shouldn't be proud of despising your country.
5: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
6: And to live for, you have something to live for.
5: You know what I want, I can't have.
8: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
6: I always thought he was infallible.
9: He's a married man.
6: Let the chips fall where they may. Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, he acabat.
1: Quina atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietjens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc. Rebecca Hall, que també ha sortit de diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure.
1: També de la BBC. Narra la vida d'una família d'un poble d'Herbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home.
5: Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum.
6: I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica...
1: Bueno,
0: per les
1: sí.
0: 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial. Del 71 al 75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills la James, el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, de la, o es tracta en aquesta època, la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
0: Molt ràpid, l'última.
1: Doncs sense tràiler,
0: sí, sí.
1: Mr. Selfridge del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
0: Doncs ho deixem aquí, gràcies, Sergi, que vagi
1: bé. Adéu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: 이렇게
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per Elmón.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart, a Girona, en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B-23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Vians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esborrany de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia, la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada de demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Etnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima competició. El Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: Pel que fa al futbol, ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0 amb que hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena decisiu amb un doblet ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: Sí, marxant de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada demà, perquè ha acabat perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com deia, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit, partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals, en aquesta final a 4 que es disputa a Vigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part, s'enfronten el Palau i el Vigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols, 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugant-se ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 8:15 juga el Calafell Reus, de moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaxota, i també a les 9 en hoquei gel a la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda, i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà. En el seu ja tercer partit de la jornada s'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa al Lilla per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Etnikos per 6 a 7. I, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions. I el Catalunya doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé. Minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, el Lilla en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vitori.
2: Per la via ràpida, l'Astral Punt Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Henri Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions y, bueno, pues esperar el partido de mañana para conseguir saber si somos primeros o segundos de grupo.
2: Doncs demà, a 3:15 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3:15, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Dong, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Donc, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava al marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut, en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2-6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1-4 al tercer quart. I a l'últim, doncs, el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Donc aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Després del partit, escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Dong i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: molt contents, perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui, amb aquesta clara victòria, l'hem aconseguit. Satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa. I a pensar demà en el partit del Sabadell, que serà un partit molt difícil, i ja per totes, amb ganes, amb il·lusió. Un derbi sempre és especial. Portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions. Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions. O sigui que ens coneixem molt bé. S'ha reforçat molt bé. Ha incorporat 4-5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria. Té la millor portera del món. I la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble. I les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia. És un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i a intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11-15. El Barcelona havia guanyat el Bulgarmeni per 17-12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10-19 al Podoriccia i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9-11. Demà, el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 de la migdia i a les 10, el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà interessant perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empatant el partit a 1, l'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el cué de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te meta un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacaron debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así nos ha costado meter esas y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la veritat que l'equip està molt fastidiat, al final et marquen gol a l'últim minut, és normal, són coses que no poden passar i bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, hi ha que defensar el resultat en un camp com aquest, apreten bastant i bueno, és normal que als últims minuts estem una mica defensant, però bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9, havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11 amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, no passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenc que fer obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica. I a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta al pal. Les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar... Estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres. No concedir un atac que hem concedit i que a sobre doncs, ha acabat en gol.
0: Vuit minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amb a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podia haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'ex arlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada damunt de Cuqui Zalazar i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga, a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini cavalla, el Ceuta només ha tingut una de molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida, amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
0: Doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
1: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
0: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips a casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir, de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim alguna cosa positiva, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los. No? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una... no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
0: I 8 i 25 minuts. No hi ha primera federació femenina, com tampoc hi ha IGF aquest cap de setmana, però sí, segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
1: Sí, ja ha jugat la EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte. De moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 a amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
0: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
13: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia, lo que pasa que mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: 3 minutos y seguimos.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
14: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, bàsquet polo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou, victòria 3-0 del Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8, i de moment una lliga impoluta amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada, al Nàstic se li han escapat dos punts també a última hora.
2: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat dues vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cué de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a dos endavant del Nàstic.
1: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de tres derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regusta. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat el Nàstic de Tarragona?
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
3: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón. Una mica, si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
4: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a portar el millor de mi, i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
3: Un gol que ha fet mal, el segon del Joventut Torremolinos, quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
4: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
3: Gràcies, Eugeni. Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada. Un Nàstic que marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament, Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26. Un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Mati, pel Joventut Torremolinos, ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorn al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar. Complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
2: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a un quart de 7 de la tarda i a la mateixa hora, però demà doncs, l'Europa que rebrà la visita de l'Al Jazeera's.
1: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim, perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit. Primera victòria per al conjunt aragonès. Ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat. I, per tant, l'Europa ara mateix penúltim, amb 4 punts, a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà. Per tant, amb una victòria, vés a saber, amb la combinació de resultats, si l'Europa demà podria sortir del descens. Però, evidentment, haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
5: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Can Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit del diumenge. Tenim la sensació de que serà un partit molt, molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els sis punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors, amb una victòria, doncs, que podrien estar amb ells i bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el diumenge.
1: Doncs demà un quart de set aquest Europa al Jazeera's. Hi ha un quart de set, però dilluns el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar dos punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona les últimes setmanes. Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
6: Serà un partit molt bonic. Tenim moltes ganes. Serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
1: Vinga, són les 8 i 37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
7: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
8: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dice un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es... facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
7: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
8: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Bueno, nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien. Bueno.
7: ¿Y a ti qué te dice?
8: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Bueno.

0: Bueno, que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
1: Ahí están pensando. Lo...
2: Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN després d'aquest 3-0 davant del Getafe. Avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing. Avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions. I veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, els 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36. Per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
3: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90, i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs, es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna. Bé, això sí, de moment manté zona de promoció d'ascens, si més no pel que fa aquesta nit.
2: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
4: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado. Ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda he intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio, porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
2: Doncs satisfet el Giuliano Belletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria. In extremis, no ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa. No hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
5: Molt bona tarda aquí al camp del Congost. Empat agradol del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot 4 ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i, com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat, que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat, que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
2: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I demà diumenge, 3 partits més amb presència catalana a la segona federació.
3: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
2: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular, i ara mateix amb 2 partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també al partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
6: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre, i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte, que és, crec que és l'equip, no? Que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol...

0: I entén d'això, s'haurà de mostrar el camp i nosaltres es presentarem a tallar.
1: Bé, jo vinc de Girona. Vaig venir molt bé. I ho trobo incomprensible. Bueno, no, incomprensible no, entenc que és el que va passar. El perjudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, sí, per mi és un clar equip que de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan equip força ben compensat.
2: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre del català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
3: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com l'altre, són jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que trobarem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja ho diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això. I res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries. I res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar un altre.
4: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos con muchas ganas, mucha ilusión que de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo y bueno, pues al final depende de bueno, pues si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
2: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
5: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado. Va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección de nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los 3 puntos.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: 8:48, vinga, parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
7: Sí, tenim un partit que està en joc, que és el Sant Joan Atlètic Montcada, Atlètic Lleida, de moment 0-1 favorable als lleidatans, i un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar, ja ha acabat, i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
2: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, i van García.
8: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borutau, entrenador del Vilassar.
9: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates, faltant 2 minuts, també has de valorar el punt i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tinc una altra batalla al camp de la Monta.
10: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit construir per créixer.
8: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
2: I a la Transmi televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
11: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estábamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido. Y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
12: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i, bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i, bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però, bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però, bueno, al final, quan ells també, al final, en pilota, et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i, al final, a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i, bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans, el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup cinquè de la tercera divisió.
7: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45 parlada l'Hospitalet i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
2: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els dos primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives i el Vilanova és quart. Està també en zona de play-off a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís San Pietro, analitza així aquest partit.
13: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
2: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elite, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
7: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà, per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos, l'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic a Sant Just, ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
2: Demà resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
7: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
2: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elite, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
7: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé el Prat, va guanyar 1-5, per al sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
2: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquesta partida tornada.
14: No, jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons ha avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa collida a Menegre d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les 4 nits que ha dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
6: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
7: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 2:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit del Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. El Lleida, l'únic representant català, ha perdut. Ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30 a 24, doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans, segona jornada, i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, en tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes, de moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat, el duel entre el Sant Cugat i l'Almassora, ha acabat perdent el Sant Cugat 30-34, i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca, havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El matx ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Art Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius, victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24-32, el Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35, i el duel entre el Garbí Palafrugell i la Roca se l'ha emportat la Roca per 25-36.
1: I d'altra banda, demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B, Calella i Bordils, Sant Joan d'Espí.

0: I a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins i comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 a Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit. Doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juguen Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a l'Anna Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc. Parla Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit, perquè és quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no?, en aquell moment, en aquell detall, i en aquest cas, doncs, els hem tret la bola la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les porteres han estat molt encertades i a les jugadores n'hem sabut com fer un gol.
0: Doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit que era estar a la Final Four per un primer títol i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça, Atlètic, Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B, Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos, Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 del migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt Olot ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominico ha estat capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'Hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniol Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'Hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta Hoquei Plata.
0: I també a la Plata per al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1. I el duel entre el Palafrugell i el Noia B, que recordem que per primera vegada doncs juga a Plata el filial del

0: catalana juga a la gran final.
1: Sí, juga a la gran final davant d'Argentina. Aquí ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs, és semblant a aquest partit o les coses canvien perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la una del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs, unes quantes catalanes, Anna Ferrer, Anna Salvà, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat la prèvia del partit a l'Elsa Salvanyà i al seleccionador Sergi Macià.
2: Portugal ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs, aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs, intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs, sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
3: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup és, ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores perquè hem pogut fer la natació que volíem i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la una de la matinada, aquest Espanya-Argentina, la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francesc. La Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben què és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, la Elna en els últims World Skate Games va acabar tercera, per tant les dues han pujat al podi i volen doncs, intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2. Sumen així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
2: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat, i de poder treballar així amb un equip que és insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball, i res, super contentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patonet, i res, a tota la gent que al final l'entrenen amb nosaltres, el dia a dia el fan nosaltres, que són els que ens van millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i una abraçada a tota aquesta gent que al final es recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres, va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu l'han portat al Sant Andreu per 8-12 i el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'Eixeide per 10-16. Quedaran dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre. Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalen la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
1: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-3.

0: 13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat a 6-20.
1: De moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. Avui 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
0: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha enfrontat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
1: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
2: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava el conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
1: Demà diumenge dos partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
0: El Polo Club de Campo a les 12 de la migdia i a 2:15 Atlètic Terrassa tenis.
1: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
0: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit al camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 3:15 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 9:15 del vespre el Junior Polo.
1: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa a més, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina i déu-n'hi-do el partit de la Santboiana.
0: Sí, i ha acabat amb empat 25-25 Santboiana Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
1: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel del partit del Barça a la divisió d'honor masculina.
0: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
1: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: El reportatge en joc.
1: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
2: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
3: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina... O sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt bo, molt bo.
2: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
3: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
2: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
3: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que veus, no?, com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
2: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstic a Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
3: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya, com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allí dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé. La veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
2: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
3: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava en nivell, però eren no les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, esta aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
2: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
3: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí i no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
2: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona Natal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
1: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic de Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei lliga catalana femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs es va guanyant el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei lliga catalana masculina teníem pendent el final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria del Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán Girona. Com el deixarem, Girona FM, a Marc Tresserres?
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses. A Lugo, l'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts. El conjunt local, 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li al maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit al Barça?
1: Doncs el Barça, que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça. Està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Traperi Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: Notícies en xarxa.
1: Els cors del Palau de la Música Catalana han escrit aquest dissabte un nou capítol de la seva història compartida amb el director de Gasolà, Gustau Dudamel. Ha estat a la Filharmonia de París, on l'Orfeó Català, el Cor de Noies d'Orfeó Català i alguns canteres del cor infantil han intervingut en el segon concert de la gira europea de la New York Philharmonic. Després de prop d'una dècada, la formació estadounidenca torna al continent per oferir fins al 22 d'octubre concerts a la capital francesa, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburg i Viena. Els cors del Palau intervenen en 5 d'aquests concerts i en l'obra En la transmigració de les ànimes de John Adams, composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. I Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufán, perquè torni a encapçalar la llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba aquest termini perquè els possibles candidats republicans es presentin els vals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan es tornarà a estirar per saber si Rufián opta a la llista o hi renuncia i si pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per les eleccions generals i que estarà encapçalada per Rufián. I almenys 16 equips han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Massilles al Segrià, 11 i a Pau a l'Alt Empordà i 5, segons han avançat el diari Segre i han confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els Almacellars són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre de l'any 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I en aquest moment s'està duent a terme l'últim concert dels 4 de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup osonenc ha fet sold out en les 4 dates i s'acomiada a tots els seus fans amb un repàs a la seva discografia, tocant èxits com La gent que estimo o Elefants, barrejades amb algunes cançons del seu últim disc, Fruit del deliri, Com sort de tu o Bambi. I en política, l'expedient de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el que té el Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit, Puigdemont demana que es dicti immediatament sentència i que es declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant en la preparació de l'1 d'octubre com en l'acció exterior de la Generalitat. I també la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre, perquè considera que no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit en la Mesa Nacional de la Formació, que s'ha reunit avui a Barcelona. En aquesta decisió, però, s'ha de ser rectificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, que el resultat se sabrà el dilluns 12 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Funky Trucks Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Funky Tracks Radio. Nunca has afrontado nada parecido.
2: Funky Radio Show.

0: Se acabó la fiesta.
1: Bien, acabemos con esto.
2: Ya le habéis oído, tenemos que irnos deprisa. Vamos, vamos, vamos.
3: Lo siento mucho, Tony. ¿Estás escoltant?
4: A veure, parla'm una mica, tu.
5: Sí. Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs pues ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
7: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
9: Jazz It.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Funky Tracks Radio.
2: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
1: Funky Radio Show.
2: Consulte la programación.

0: Estàs escoltant?
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: kiss.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta cómo suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
3: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
4: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Estàs escoltant?
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.